Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: La teva música. Hello.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

bona hora. Benvingudes i benvinguts al Matí de Codina, RAC 105. Ja és divendres, fem sonar la sirena una altra vegada. Vinga, dos cops, clar que sí. Què tal, com esteu? Com heu arribat a aquest divendres 19 de juny del 2026? Thanks God is Friday. Contents de ser-hi un dia més per armar la Mari Morena. El Matí de Codina, ràdio en directe. Festa, alegria, bon rotllo. I calor, molta calor. La que fa aquesta hora i la que farà aquest cap de setmana. Primera onada de calor del 2026. Ens ho explicarà de seguida la Mònica Usart, però vaja, aneu-vos preparant perquè venen com a mínim 3 dies de temperatures molt altes, que en alguns indrets, sobretot a l'interior de Catalunya i a Ponent, arribaran cap als 40 graus, Per tant, doncs això, refugis climàtics, refrescar-se, ventiladors, aires acondicionats, el que sigui, piscines, platges, és el cap de setmana, és el primer cap de setmana de moltíssima calor, coincidint amb l'inici de l'estiu, que és aquest diumenge, 10:45 del matí, arribarem a l'estiu ja, d'una forma oficial. Vinga, va, aplaudiment per tots els matineros fent el que feu. Si aneu a dormir, si poseu el peu a terra, sigui el context, arrenquem aquest programa que és il·lusionant i motivador per molts motius. És divendres, últim programa de la primavera, i un Matí de Codina que avui ve carregadíssim de coses per tal de començar amb bon peu al cap de setmana. Avui tornarà a ser torn pels grans virals del dia, les notícies més impactants i la millor música del matí. Repassarem els principals titulars del món dels famosos i també acomiadarem el curs escolar amb la cançó que hem fet versionant Toy Story. Avui els nens marxen de vacances. A més, com cada divendres, assistirem al resum setmanal de l'actualitat rimat i cridat que firma el Sergi Ferrer. Per celebrar l'últim dia del curs, el Xavi Cazorla ha preparat una taula de debat amb professors de diferents escoles i instituts a veure com surt aquest experiment. I un matí més farem zapping per la tele amb l'Alan Lillo i sentirem el presentador del programa Allà tu, el Juan Rabonet, que ha parlat als micròfons de RAC 105 en una conversa amb la Mar Puga. I a les portes de la primera onada de calor que comentàvem, que arriba aquest cap de setmana, farem un especial temps a la carta amb la Mònica Usart. Ja podeu participar al 608-7171-41. I atenció, perquè avui tornem a tenir un gran concurs aquí a la ràdio. Al Matí de Codina regalarem un pack Nomen que inclou dues ulleres homologades Nomen, un quilo Nomen.

0: nomen rodó, un quilo nomen paella carnaroli, un quilo nomen llarg, un altre quilo basmati, un paquet qualitat, un minut arròs rodó, un paquet qualitat, un minut arròs integral, un altre d'un minut quinoa, un altre d'un minut basmati, hi haurà un guanyador. Un guanyador que s'emportarà aquest lot de nomen. I és que aquest diumenge és el Dia Internacional del Sol i nosaltres, que la veiem sortir cada matí aquí al Matina Codina, ho volem celebrar amb els amics de Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre, que ja tenen la mirada enfocada al gran esdeveniment solar de l'any, l'eclipsi del 12 d'agost. És per això que Nomen han creat aquestes ulleres homologades que podreu aconseguir de franc amb la compra de l'arròs bomba de Nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi del 12 d'agost. I per començar a preparar-vos, avui regalem un pack que inclou aquestes ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi i un lot de productes Nomen amb varietats com les que us he dit fa uns moments. Si us interessa aquest tros de premi, que jo crec que sí, que jo crec que sí, ens has d'explicar quina és la vegada a la vida que has brillat més, eclipsant tothom amb el teu talent. Aquella vegada que vas aconseguir que tot el teu entorn se sentís orgullós de tu. Com a Catalunya ens sentim orgullosos de poder gaudir del Delta de l'Ebre i del seu arròs espectacular. Ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i Nomen. 608-71-7141. Quina és la vegada a la vida que has brillat més eclipsant tothom?
1: 608-71-7141.
0: Jo m'ho he de pensar. Per què he brillat tantes vegades? És broma, és broma. Ho comentarem d'aquí una estona, però ja podeu anar enviant els vostres missatges. Aquella vegada que dius, hòstia, em vaig sortir. O sigui, realment vaig destacar, tu, vaig eclipsar tothom. 608-71-7141, 6 i 5 minuts. El matí no podien estar en marxa. Aquesta edició, que ja és la 1078. 5 temporades portem-hi aquí cada matí amb vosaltres. Escoltem els Amics de les Arts, que tenen nova cançó, que es diu Segurament t'estimo, i que té un rotllo espectacular. Bon dia, Catalunya!

0: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
1: Ah, mira, no hi ha horaris. Teniu algun permís de l'Ajuntament?
2: No sé ni lo que es un permiso, tío.
1: Ni tampoco un ayuntamiento.
2: Bueno, además hay un after hours encantora. Hemos montado ahí con mi mamá, con un poco de market, con food trucks y un stand para piercings. Tatus de tribales que no quieren decir nada.
3: Ya sé quién sabe.
2: Y nada, bueno, oye, estáis invitados, que nadie se lo pierda aquí yo.
3: Venga, dale.
2: Y ya estoy pensando en un pequeño business para la gente de la tercera edad. Estamos montando otro.
1: ¿Así? ¿Cómo os dirá?
2: El Sondar. El Sondar. Yo tengo TDA.
3: És tot dels cotxes, Marta, que t'ajuden a frenar.
1: Doncs, si no us agrada, no us agrada el Sonar, podeu anar al Sonar amb Quico Rivera i la seva mare, la Pantoja, a l'organització.
2: O al Sondar.
4: Sí, però... Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
5: Matina Codina.

0: dia per repassar les pífies al Patina Codina amb totes les relliscades. Xavi Cazorla! Què? L'hem pifiat molt aquesta setmana.
1: Déu-n'hi-do, la línia habitual del programa. Començarem amb una trucada despertador que normalment...

0: l'objectiu és sorprendre l'oient, val, en aquest moment del programa, però en aquest cas la sorpresa ens la vam emportar nosaltres, perquè l'Arnau tenia una aplicació d'aquestes que filtra les trucades. Llavors, quan vam trucar, en lloc de posar-se l'Arnau, es va posar un contestador i va passar una cosa estranya.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
2: I encara era més coses la cançó, però ja està.
3: Grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré si esta persona sí. está disponible.
4: Sergi!
2: Et felicitem, Arnau.
4: M. Rajoy.
2: Arnau, et felicitem. Quin contestador més estrany, no?
0: Sí, sí, perquè ha dit, i jo comprovaré sí. si esta persona está... Joder,
4: ¿qué vas a comprovar tú si eres un robot? Compruébame esta. Ara.
5: Cariño, tranquilo.
2: Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
3: Gracias. Vale. No cuelgues, por favor.
5: Yo estoy flipando ahora mismo.
4: Vale. No cuelgues.
2: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
4: Hola, bonicia.
2: Qué fort. Hostia. Collons.
4: Ey, temazo, calla.
2: Hostia, coño.
6: No, mira.
2: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105.
4: ¡Surrealismo!
2: Bueno, un bon sistema per evitar aquestes trucades que sí. t'intenten vendre alguna cosa, no?
4: Sí, però no funciona si no filtres que som nosaltres, que és la trucada a filtrar.
7: Sí, analitza't el que tu vols dir-li, tu li has d'explicar al robot, el que vols explicar-li al nano, a l'Arnau. Llavors, si el robot considera que està molt bé, doncs li dona pas.
4: Però el robot què va entendre, si no vam fer més que cridar coses sueltes?
2: El dubte que em queda és que repell, no? En plan, t'estan trucant, potser despenja i sent el motiu de la trucada. Ah, mira, són els somàtics.
4: Hola, hay cinco idiotas que quieren ponerse en contacto contigo.
2: Bé, més coses, Xavier.
0: Sí, anem a gent amb problemes evidents, val? La Mònica i l'Ernest han descobert que no saben xiular i ho van demostrar a tot Catalunya.
2: Ets de xiular, tu, Mònica, o no? Saps de xiular?
5: No especialment. No? A vegades em costa.
2: Vols provar-ho?
8: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
2: A capela, eh?
5: Ets de xiular la cançó aquesta?
2: Sí? De que tu vulguis. Que tu vulguis.
5: Ui, no.
2: Justet.
6: Sí, una mica, sí.
5: És que a veure si ric no puc. Espera. No, no puc.
9: Y en caso preciso... No puedo, eh?
5: A veure tu.
2: Perquè estàs rient.
5: Ara tu. No, però no ho fas bé. Ah, no, bueno, és la que jo ho faig...
10: És un tramposo.
2: No. Hòstia, és que ara em fas...
5: No es pot, eh?
2: No, no, no.
5: No puc. Tots dos alhora. Un, dos, tres. Vale, no.
11: Poneros a trabajar de una vez, hombre, que ya está bien.
2: Això perquè la gent ho entengui és el que passa a 2:15 del matí.
5: Sembla una primera cita, en plan, que tonto.
0: Sí, és veritat.
4: La gent no s'ho creurà a casa, la gent, ara, però no hi havia guió aquí.
0: No
4: hi havia guió, era tot improvisat.
2: No, bueno, que passa que tu te n'enrius perquè no saps que és la ràdio càlida, que és la ràdio propera d'Orient, aquesta ràdio que no és foteta, que és una ràdio d'experimentar.
12: No tens ni idea. No, perquè aquest va, és que va de llest. Pensa que sap de ràdio i...
4: Com es puja la codineta quan comença?
12: No, no ha passat de Flash FM. No,
2: és molt difícil xiular rient, però ara demostraré que si no ric...
4: Va, va, va. Lluís Canut, entres tu, eh?
2: No, no puc, no puc, no puc.
12: Saps qui sap xiular molt bé? El fitxatge del Madrid, el Bernardo.
4: Per què?
12: Silva.
2: Bernardo Silva.
5: Ja, Lugo, Silva.
2: Va, perquè no baixi més el nivell, anem a una tercera
0: pifia. Sí, i no deixem la gent amb problemes cognitius, perquè la Mar va llançar-se a llegir els noms dels jugadors de la selecció de Corea del Sud que juguen al Mundial. Ara comprovarem si ho vas fer bé o no.
5: I ara diré els noms dels que van jugar l'altre dia. Kim Seung-ju.
13: Kim Seung-ju.
5: Song Dong-man.
13: Song Bom-geun.
5: Cho Hae-go.
13: Cho Hyun-woo.
5: Lee Han-bom.
13: Lee Han-bom.
5: Lee Gi-yu.
13: Lee Gi-hyun.
5: Kim Min-jae.
13: Kim Min-jae.
5: Kim Tae-yong.
13: Kim Tae-hyun.
5: Lee Tae-seok.
13: Lee Tae-seok.
5: Cho Wi-jae.
13: Cho Wi-jae.
5: Park Jim-se.
13: Park Jin-seop.
5: Seol Young-gu.
13: Seol Young-woo.
4: Hwang In-beom.
13: Hwang In-beom.
4: ¿Cómo se va a llamar Juan?
5: Lee Jae-sung.
13: Lee Jae-sung.
5: Kim Jin-ju.
13: Kim Jin-ju.
5: Lee Dong-jing-dong.
4: No.
13: Lee Dong-kyung.
5: Dong-jing-dong. Song Heung-min.
4: Sí, ja és francès, aquest.
13: Son Hong-min.
5: Oh, aquest es diu Oh. Oh Ying-hun.
13: Oh Hyung-gyu.
5: He de fer E.
4: Tots tenen tres síl·labes.
5: Se va a jugar el calamarc.
4: Calamarc Cucurella.
2: Bé, ha quedat claríssim que has de passar una temporadeta a Seul, però, sí, però tampoc tan malament.
4: Com pot ser que ho digués més ràpid ella que un tio nadiu de Corea? T'has fixat o no, Marc?
2: És una matralleta, Marc Puga,
5: és
2: encara...
5: És molt impacient i a mi m'ha posat tal.
0: Doncs acabarem amb totes les pífies així ficadetes juntetes.
2: Ai, sí. I amb una calor sufocant, tremenda, refrescant, és el
0: no.
2: que...
0: No, no. I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
2: Doncs ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
5: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
2: Radial.
5: Radial.
2: I a quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
4: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
12: Sí, senyor, amb llet nostra.
2: Va, més missatges. Hola, bon dia.
10: Hola, Enric.
2: Em dic Ernest.
12: Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això.
5: No.
14: A la Danae Boronat. Com estàs? Com va la vida?
10: Molt entretinguda.
14: Els nanos, què tal, els nanos?
10: No tenen... És que no sé quins nanos et refereixes.
5: Boires cap a la Catalunya central, interior de la... Ui! Em diuen que me'n vagi. Ai, oh, interior de les Comarques. M'ha encantat. Ui!
4: Ai, que me quedo muerta.
2: No és fàcil tronuncis amb Antoni Clapés.
12: Perdó.
0: Què ha passat?
12: Hola! Que feia estona que volies tornar.
2: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
15: Expliques fenomenal.
4: Moltes gràcies!
16: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.

0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Ernest.
0: Divendres, acaben els col·les, comença l'estiu escolar.
1: És festiu per a tots els nens i nenes que ens estan escoltant ara des del cotxe, des de casa. No tan festiu pels pares, reconèixer, perquè comença una odissea logística basada en intentar col·locar el nen durant 3 mesos, que ja no saps què fer amb el nen.
2: És horrorós. I mira, diré una cosa més. La meva sogra ahir ens va dir que se'n va... Avui se'n va de viatge fins dilluns a la tarda.
0: Ai,
2: primer dia faltant.
0: I té el seu dret.
2: No. Primer dia faltant, ja.
1: No havia tingut nets.
2: Ara.
1: Si no vols tenir nets, no els tinguis.
2: Ara. Es va il·lusió veure els nets. Pues no marxeu ara. En època xunga.
1: Pues ja no es tornes a veure.
0: Et dic una cosa, la meva mare ja es va anticipar. Quan a casa els 4 germans encara estàvem solters i no teníem fills cap de nosaltres, i ja ens va dir, a mi m'encantaria ser àvia, però si heu de tenir nens... perquè els hagi de cuidar jo, no els tingueu. Això la meva mare ja ens va avisar.
3: No l'he recordat.
0: Ja li he donat record.
4: M'encanta, la Pilar.
3: M'encanta.
1: Doncs aquest debat tan interessant és el que es va produir en el Matina i vam dir... creiem que necessiten els pares i mares de Catalunya una cançó a la que agafar-se, un himne que representi tot el que els hi ve a sobre.
0: Sí, senyor.
1: I llavors vam dir, calla, que és que ara estrenaran Toy Story 5.
0: Ai, ja s'ha estrenat.
4: Bueno, ahir.
1: Vam ajuntar Toy Story amb un himne per als pares i mares que hauran de cuidar els nens i van dir és la cançó de que s'acaba el col·le.
2: Ah, claro.
0: Aquí la teniu, estrena mundial al Matina Codina.
5: Bueno, així que s'ha acabat el col·le ja, eh? I ara què? Què fem amb els nens? Fins al setembre. Es farà llarg, això.
6: No hi haurà col·le avui.
7: És que l'escola cada vegada acaba abans.
6: No hi haurà col·le avui.
7: Està ple de vacances.

0: ya cole a bue. No, no, no, ja cole a bue.
1: Al final, els casals, els pares gratant-se la butxaca, és una merda que no vegis.
0: No em deixarà dormir. Fins al setembre amb mi.
1: Està ple de vacances.
0: 24 hores a casa amb el nen.
2: Fins al setembre.
0: No me'l podré treure de sobre, quin patiment. A casa els avis l'empadronarem, perquè no hi ha col·le avui.
1: Al final els que pringuen són els avis.
0: Fins al setembre amb mi.
2: Que ràpid passa el temps quan tu passes bé.
1: Si no pots tenir els nens a casa, no els tinguis.
3: Bravo!
4: No cal afegir res més.
5: Bonita la canció.
3: Que bé que canta la mà.
4: Sí, només és això, que hauràs de seguir practicant si vols anar a tocar més suena, però
6: bueno, ja estic aquí.
4: Un aplaudiment i ens traiem el barret.
6: No, un aplaudiment al Sergi, que ha fet aquesta cançó magna.
4: Aquesta obra mestra. Els crèdits també hi ha l'Héctor Huguet, que és entenc que és el David Guetta.
2: És a qui li envies tot el brut, que algun dia hauríem de fer una secció només amb els xurros bruts de veu nostres.
6: Home, millor que no.
2: I li va sagnant l'orella mentre ho munta.
4: Escolta, bones vacances a tots els mini matineros que ens esteu escoltant. Bon estiu i paciència tant als pares com als avis com a tots els que... Els haureu de cuidar també els casals d'estiu.
7: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Rec 107.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: I aquesta és la veu de la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, home, de divendres.
2: Sí, molt bé.
1: A les portes del cap de setmana i a les portes de l'estiu.
2: Sí, diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà amb aquesta calorada que anem anunciant. Comença la primera onada de calor de la temporada amb temperatures que s'enfilen sobretot entre diumenge i dimarts, que és de moment fins que tenim aquest preavís del Meteocat de calor extrem, amb temperatures més elevades sobretot a les comarques interiors. Fins i tot a Ponent es podrien superar els 40 graus i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques interiors de Catalunya. I a la costa una mica per sota, i també el Pirineu quedaran una mica per sota. Però tot i això, calor, xafogó, pols sahariana i de pluja poca, tot i això les tardes amb alguns ruixats al Pirineu. I avui també comencem el dia amb algun xàfec al Baix Empordà, el Gironès, que ara de bon matí es pot repetir en punts de la costa. Després s'aclarirà i a la tarda de nou algun ruixat al Pirineu. I avui temperatures semblants a les d'ahir, entre els 32 i els 37 graus a l'interior, una mica per sota la línia de la costa. I ara mateix tenim 20 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 23 a Alcanar, 15 a Girona, 22 a Lleida i també a Tarragona i 24 al centre de Barcelona.
1: Molt bé, Mònica, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, i fins ara.
1: Fins després. Serà qüestió d'anar buscant l'ombra, els refrescos, els gelats, els refugis climàtics, especialment aquells col·lectius més vulnerables i els que treballeu a l'aire lliure, cremeta, hidratació i tots els consells que es van donant des de, des de la ciència i des de les institucions i des de la ràdio. Des del Matina Codina també us ho diem. Guardeu-vos de la calor, que a vegades és una mica puta, perdoneu l'expressió, però és que és així. Escolta, gairebé 6:45 del matí, posem un tamardo de cap de setmana, així una mica l'estil sonar, que estem de sonar a Catalunya, i de seguida totes les notícies d'aquest 19 de juny. Olé!

0: Like it, des de Suècia, amb aquesta que es diu I Follow Rivers. Doncs mira, sí que ho farem, eh? Amb la calor que diuen que farà, el que hem de fer és seguir l'aigua del riu, eh? I quan el termòmetre es passi, diguem, doncs vinga, un banyito, que entra bé, eh? Hòstia, amb aquesta calor entra bé l'aigua refrescant i també a aquesta hora entren bé les notícies, com el pare cada dia, la rutina del matí a Codina, ens porta a explicar-vos les coses que estan passant al món. Bon dia a tothom. A les portes de l'estiu, ho dèiem ara, amb la Mònica Usart, és un dels temes del dia. Està a punt d'arribar la primera onada de calor de la temporada que anirem explicant. Sapigueu també que Zapatero defensa a ultrança la seva innocència en els àudios filtrats de la seva declaració. L'expresident espanyol va negar totes les acusacions i va assegurar que ell no té res a veure amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero també va defensar la bona tasca de les seves filles, que ara el jutge ha afegit a la causa. I a Suïssa avui comencen les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, després que tots dos líders signessin l'acord. Ara cal posar fil a l'agulla amb la lletra petita. Avui comença un període de 60 dies on hauran de tancar temes com el programa nuclear iranià. Encara sobre Iran, la Unió Europea debatrà avui com mantenir la pau i garantir la seguretat a Hormuz. Ahir va ser el primer dia de cimera a Brussel·les i va estar monopolitzat pel tema Ucraïna. Volodymyr Zelensky va rebre el suport de la majoria dels països que ara que la marxa de Víctor Orbán també situa Hongria com a estat favorable. Tot plegat hores després que l'exèrcit ucraïnès ataqués una de les refineries més importants de Rússia, que ara ha d'importar el petroli. 6 i 33 minuts. Els esports. Mèxic és la primera selecció classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol. Ha guanyat 1-0 contra Corea del Sud aquesta matinada i s'assegura la primera plaça del grup A. Al grup B també s'acosten a setzens al Canadà i Suïssa, que han golejat Qatar i Bòsnia respectivament. I en bàsquet, victòria espectacular del Barça en la primera final de l'ACB, d'un punt a València, passant per la pròrroga. A veure si finalment l'equip blaugrana es pot emportar el títol de Lliga. Ara que fa unes hores que, per cert, ha acabat la primera nit del Sónar, una edició radicalment diferent a les anteriors, amb tota l'activitat concentrada a Fira Gran Via i sense distinció d'espai entre el Sónar de dia i el Sónar de nit. Pels sis escenaris ahir va ser el torn de Metrica o Cabaret Voltaire i avui passaran la clàssica del festival electrònic Charlotte de Beat o la icona del rap Skepta. Seguim al matí a Codina explicant que el Tribunal Europeu dels Drets Humans no ha admès la demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a una escola de Canet de Mar. Avui és l'últim dia de classe i arriba marcat per la polèmica. El tribunal diu que impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Encara sobre el català, el govern defensa el fitxatge de Carles Rubí, regidor a Rubí pel Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó assegura que no és un fitxatge ni un càrrec de confiança i argumenten que Rubí, conegut per les seves polèmiques amb la llengua, ha superat un procés de selecció. Sí, sí, gairebé 35 minuts. Seguim al matí acudint explicant que més de la meitat dels homes encara creu que si algú accepta tenir una relació sexual, després ha d'arribar fins al final. Són dades d'una enquesta que ha fet el Ministeri de Sanitat per conèixer quin és l'estat de la salut sexual a l'estat, que també destaquen que 3/4 dels enquestats no utilitzen preservatiu quan mantenen relacions sexuals. I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. Avui arriba a les sales l'òpera prima d'Aina Clotet, Viva, que va guanyar el premi a millor interpretació revelació a Cannes, i també Dreams, amb Jessica Chastain. A plataformes, Balandrau, Ben Salvatge, arriba a Movistar Plus. I en música, avui escoltarem algunes estrenes com la de Placebo, Triquell, Fades, i també Ansu Fati, l'exjugador del Barça. N'hi ha per llogar-hi cadires. Sí, sí, gairebé 36 minuts. Al Matina Codina fem una pausa i tornem de seguida amb més música, les efemèrides, el trànsit i, abans de les 7, com cada dia, l'Arnau Mulet. És així com volem entrar al cap de setmana. Som-hi.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
5: Escupi.
4: Avui en fem servir moltes més.
5: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
4: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
6: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
10: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més RAC 105.

0: Matina Codina en moda festival amb Pitbull, que el mes de novembre del 2026 passarà pel Sant Jordi de Barcelona una altra vegada, que semblava que estava desaparegut, doncs ara té ganes de tornar i fer-nos una visita. Aquí el tenim al costat de la Cristina Aguilera utilitzant el sampler del Zaha, Take On Me, Feel This Moment, perquè la vida, Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, què? La vida què?
0: S'ha de viure.
1: I tant.
0: Al moment.
1: I tant.
0: Perquè demà no sabem on serem, ni amb qui estarem.
1: Absolutament.
0: Llavors, la vida és ara.
1: La vida és ara.
0: A les 6:42.
1: I tant.
0: Aquest carpe diem, que a vegades costa tant d'assumir, perquè sí, sempre estem projectant coses, no? Sempre esperem coses del futur. Per tant, rebaixem una mica les expectatives.
1: Qui cal.
0: I ara mateix relaxeu-vos, que nosaltres us expliquem coses. Mar Puga, com et pinta el cap de setmana, carinyo?
1: Bueno, increïble. Avui és el meu últim programa amb 26 anys, perquè diumenge és el meu cumple. I demà faig una mena de boda gitana, no? Faig un aniversari amb els amics, som 50, més o menys. I després...
0: Carai,
1: o sigui, demà és amics i diumenge és família. Diumenge faig el cumple en família, sí, tal. Llavors és com fin de cumple. Maco.
0: O sigui, seràs la protagonista, que és una cosa que t'encanta, d'altra banda.
1: Sí. No, saps què passava a mi? Jo ara, sembla que és mentida, però no, a mi l'aniversari no és una cosa que em faci com una il·lusió increïble, com el Nadal, per exemple. Si és un dia que, faig anys. Però és veritat que no és que jo sigui una persona de, tinc molts amics. No, però és veritat que tinc molta sort de tenir gent molt bonica al meu costat i jo tinc grupets d'amics en moltes parts diferents. Diguéssim, al teatre, a la uni, al col·le, a l'estartit, al no sé què, els cosins, et tal. Llavors, abans jo celebrava l'aniversari, ara amb uns, ara amb uns altres, i acabava celebrant l'aniversari dues setmanes. I a mi això m'esgota. Llavors jo vaig dir, mira, un dia que vingui qui pugui i junto a tothom.
0: Per tant, demà hi haurà un còctel explosiu. Jo no puc venir perquè tinc un compromís des de fa molt temps, des de fa un any aproximadament. Per tant, no...
1: Trobarem a faltar.
0: No puc. Demà estic treballant al casament de l'Ariadna Lari. Lari i en Lluc. Seré a la Garrotxa.
1: Felicitats.
0: Passant-m'ho molt bé, des d'aquí un petó als nuvis i a tots els convidats ens veurem allà. I tu celebra-ho, clar que sí. S'ha de celebrar.
1: Sí, ho celebraré.
0: Hi haurà algú del Matina Codina o no?
1: Venen a l'Ala a nivell Sergi. Sí, el Xavi no pot, tampoc. Xavi, tu em falleu. L'any que ve veniu el Xavi, tu, i l'Ala i el Sergi ja no.
0: Ara que no en senten els altres, et fallen els importants.
1: Em fallen els importants, evidentment. És lo típic, d'ara venen els que no he convidat per compromís.
0: I jo la setmana que ve et convido a dinar, si vols.
1: Ah, perfecte. Bé, així ho celebrem.
0: Bé, dilluns ens explicarà de Mar Puga com ha anat l'aniversari.
1: Home, i tant.
0: No sé si...
1: Penjaré molts stories,
0: Ah, sí, seguiu-la.
1: No.
0: Seguiu a la Mar Puga. Arroba Mar Puga amb tres as. Arroba Mar Puga. Per anar veient, diguem-ne, l'aniversari de la reina del programa.
1: És que allà fer un reportatge. Sí.
0: Per un aniversari reial.
1: Ai, senyor.
0: Pels 27 ja reuneix... És que ets molt jove, mare meva.
1: Sí, soc jove.
0: Reuneix 50 persones pels 27, quan en foti 30, estadi olímpic, com el papa.
1: Més
0: com
1: o
0: el
1: papa.
0: Va, efemèrides, vinga, som-hi.
1: Vinga, el lío.
2: Yo sé bien que estoy afuera.
1: Que maca, el rei. Per què escoltem el rei? Perquè el 19 de juny del 2014, Felipe VI, ante las Cortes Generales, es proclamado rei d'Espanya.
0: Bueno, ho tenia fàcil fer-ho millor que el seu pare.
1: Bàsicament.
0: Perquè hi ha una cançó de Lola Índigo que diu que tu no puedes ser rei si no tienes la reina.
1: Veus, jo he posat Vicente Fernández, però correcte.
0: Més coses.
1: Vinga, i un 19 de juny del 1978 s'edita la tira còmica de Garfield als Estats Units. Creada pel Jim Davis. A mi també, aquell gatet fantàstic taronja. Era guai.
0: És fan com jo de la lasanya. Més coses.
1: Dale, puja-la. Fa molt de divendres aquesta cançó. Una cançó que ha fet aquesta setmana 13 anys, que es va publicar, on Avicii va col·laborar amb Aloe Black, que hi posava la veu, i va ser una de les cançons més escoltades i amb més èxits el 2013.
0: 2013, me'n recordo perfectament quan va sortir, és un videoclip molt refrescant, ara que ve la onada de calor. Avicii, el cel sigui en pau, descansi. Mare meva.
1: Com t'afecta.
0: No, és que estic enamorat d'aquest home.
1: Ja.
0: Espera, que peti.
1: Gaudeix-la.
0: Que és el meu Melendi, perquè ho entenguis.
1: Vale, perfecte, saps?
0: I a més tinc una espina clavada molt bèstia, que és que no l'he pogut veure mai en directe.
1: Hòstia, això és xungui,
0: saps? I sap greu. Vinga, va, Wake Me Up, a més a més, una cançó que parla de despertar-se, per tant. Perfecte pel Matina Codina.
1: Dilo. Como los gorilas. Mentre fa 13 anys Avicii en fa 25 del Baile del Gorila de la Melody. Saps que jo la imito una mica, la Melody?
0: Vinga, va.
1: Mira, diu...
3: Yo te voy a decir una cosa.
1: No, ja està.
0: Ja està, no, eh? Molt bé.
1: 25 anys del Baile del Gorila, d'aquesta Melody que ara és una diva, en el seu moment era una gorila d'alguna manera.
0: Sí.
1: I ja està, una cançó s'ha fet superfamosa.
0: No, no la suporto perquè la veig una egocèntrica. Ai, sempre dic, jo, calla un rato.
1: Calla-te, vinga, Melody, home. Sin pausa, pero sin prisa. Avui bon dia per caminar per la vida, per agafar de la mà aquella persona que estimis, passear bajo el sol, perquè avui és el Dia Mundial del Passeig. Per tant, sortiu als carrers a passejar.
0: I ja m'ha colat Melendi la dia.
1: Sí. Quina cançó poses pel Dia Mundial del Passeig?
0: No, em sembla bé.
1: Però
0: tu la vas colant. Aviam, anem als aniversaris ja o no?
1: Vinga.
0: Vinga, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs l'actriu Eva i Santa, la Cookie, de la que s'avecina, avui fa 55 anys. També l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, en fa 67. L'actriu Zoe Saldaña, d'Avatar, en fa 48. I anirem amb cantants. La cantant Flora Sampera, veu del Diluvi, en fa 40. Seràs aquella que vas voler ser. I acabarem amb el músic Macklemore, que en fa 43. Us sona, us sona? Escolta, escolta, escolta, eh? Atenció, que ve aquí. We give that to the people, spread it across the country.
0: Labels out here, now they can't tell me nothing. Bons aniversaris. Què diuen els astres? Va, tindrem sort en l'entrada de l'estiu o no?
1: Diuen que els signes amb més sort avui són els crancs, que tenen un bon moment pels assumptes més emocionals, i amb la família, els aquaris, que avui tindran idees originals, estaran creatius, per tant, aprofiteu. També els verges, que sentiran la capacitat de resoldre problemes pràctics, i els àries i peixos sentiran una energia favorable per prendre iniciatives.
0: Quina meravella. Sí. Doncs ara volem saber si tenen sort els conductors amb l'estat de la xarxa viària i la seva retencions respectives. Ens ho explica, com sempre, des del RAC Ferran Aràndiga. Bon divendres.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora, tot just fa uns instants. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria, en aquest cas a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida, doncs també talla un carril i en aquest cas provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una tercera incidència, es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, que des d'ahir, doncs, hi ha reparació de danys a la via per un accident i deixa un quilòmetre de lentitud. Finalment, a hores d'ara, les retencions habituals es troben sobretot en tot el nus de la Trinitat i de retruc al primer tram de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Travendo. Bon dia. Petons als conductors i conductores. Quin és el hit per saltar avui del llit?
1: Doncs mira, he posat un hit que avui s'ha de posar sí o sí, perquè el diumenge no només faig anys, sinó que, a més, comença l'estiu, Ernest. Sí, per tant... Avui escoltem Summer, que vol dir estiu, del Calvin Harris.
0: Avui et felicito, eh?
1: Home,
0: m'encanta.
1: Ja ho sé, ja. Vinga, va, dale! Bueno,

0: Martina Codina. Aquí entraria el Megatron, saps què vull dir? El fum refrescant. Increïble Calvin Harris amb el seu Summer per donar el tret de sortida ja a l'estiu 2026. Ganes de veure'l aquest estiu a Eivissa. Ell té allà la residència els divendres i la veritat és que és un espectacle l'escocès. 6 minuts i mig i les 7 del matí.
1: Martina Codina. Abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Bon dia, Mulet. Ei.
3: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu, família? Escolta, Calvin Harris, que el tio, més de ser disc jockey, és un pagès de magnituds bíbliques, perquè té un hort.
0: Ah, sí?
3: No ho he vist, això? I té carbasses, té enciam, sí.
4: Bueno, interessantíssim, no?
0: Això, els bons DJs tenim un origen pagès, diguem-ne.
3: Ara ho has dit. Jo també tinc un hort, eh? Ja comencen a sortir tomàquets, amics. Ep.
0: I també ets un gran DJ. És l'època del tomàquet, bueno, no. De la maduixa, també del carbassó, no?
3: Maduixa crec que ja està,
0: ja
3: però
0: passat,
3: sí, el carbassó, el tomàquet i tot plegat ara comencen a fer olor, perquè fins ara podies menjar tomàquets, però no tenien massa gust de res. Ara comencen a no semblar plàstic, cosa que està molt bé.
0: Planteja't fer una secció sobre agricultura la temporada que ve.
3: Ja. He de dir que l'hort toco poc, eh? Sí. És més de l'Eva que meu.
0: Sí. Una cosa, també és l'època de posar-se morenos. La Marina està morena. Tornarà a ser una de les cançons de l'estiu, segurament aquest any. Rau, avui ens parles d'aquesta cançó.
3: Efectivament, doncs vinc a dir-vos, però, que la Marina ja no està morena, amics. Ara està rockera,
5: No em diguis.
3: Perquè hi ha una banda que es diu Dirty Sunday i fan rock and roll de tota la vida. Podria ser rotllo AC/DC, rotllo Kiss... Però en català, i a mi em recorda molt, per exemple, S'han traït. Han fet una versió de la Marina que crec que l'havíem d'escoltar. Va, fot-li.
6: Tio, la Marina ja no està morena.
7: Ara està rockera.

0: el que trencaran és la guitarra, eh? Com segueixin fotent-li aquestes hòsties. Repetim el nom per si hi ha algun matinero rockero que els vulgui seguir, vulgui escoltar més música d'aquesta gent.
1: Dirty Sunday, una banda que a més ha investigat altres cançons i sonen totes molt bé. Ja et dic, rotllo Kiss, rotllo AC/DC, el rock de tota la vida, però en català.
0: Hòstia, espectacular la veu del cantant, eh? Ens traiem el barret, no saps d'on són, no, aquesta gent?
1: Hòstia, no, he investigat tant. No.
0: Dirty Sunday.
1: Però, bueno,
0: des d'aquí un petó, sí. I li deveu un sopar a l'Arnau Mulet, que us acaba de punxar RAC 105, una cosa que no hauria passat mai a la vida. El que ha de fer la Marina, una mica en vistes de la previsió meteorològica del cap de setmana, en què arribarem a 40 graus el diumenge en alguns punts de Catalunya, és posar-se molta crema.
1: Crema i passar per l'ombra.
0: Sí, passar per l'ombra, correcte. Sí.
1: Important.
0: Molt bé, Mulet, doncs bé. Gràcies per il·lustrar-nos un dia més amb les teves cosetes.
1: Gràcies
0: a
1: vosaltres, amics, és un plaer, de veritat.
0: Abans de les 7, sempre, l'Arnau Mulet a RAC 105.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Una experiència autèntica per a tota la família.
2: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
3: Us hi esperem.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre.
2: Reserva de la biosfera.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Ocasión
4: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
1: I els frescos d'Aldi!
0: Al.
1: Aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo.
0: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: 3 de maig del 1929.
5: I el número de la sort, el...
6: 9.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
8: Mig minut i arribem a les 7 del matí.
9: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
8: Començo parlant-vos d'un festival amb el segell, amb la marca de RAC 105, perquè ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. RAC 105, el carnet jove i la Generalitat de Catalunya.
10: Home!
11: Hola.
8: Us apropem als artistes preferits en un entorn únic. El dijous 25 de juny, l'endemà de Sant Joan a les 8 del vespre, RAC 105 us convida als jardins del Palau Robert, un entorn idíl·lic refrescant per viure els concerts més guapos de l'estiu. Max Navarro, que és aquest, i també la Naina. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat i us esperem a tots fent una cerveseta el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella Damm. Allà hi serà l'Alan Lillo, molt probablement.
10: Sí, senyor.
8: Bon dia, què tal?
10: Bon
8: com estàs?
10: Bon dia, molt bé. Mira, tinc un petit problema. M'estic adonant ara mateix.
8: Home, aviam.
10: Estic perdent oïda, nois?
12: Sí.
10: Sí.
13: També
10: sí, sí,
13: oïda?
10: Sí, sí, sí. Sabeu que... saps que fa temps que t'ho dic, oi, això, Ernest? M'estic adonant que ja tinc el... tot sí. El que és la, el volum al
8: sí.
10: Màxim.
8: Sí.
10: Al màxim.
8: Sí.
10: I ja penso, ara necessitaria...
8: No, però això és molt fàcil. Això és una defensa de, del teu cos que està generant uns taps de cera que pots, pots tapar totes les ampolles de cava de Freixenet.
13: Ostres, sí? Que agradable.
8: Sí.
10: I com es fa això? Per
8: has d'anar a l'otorrino, tio. Has d'anar a l'otorrino i que et posin un xorro d'aigua calenta a l'orella i et treguin el tap de cera.
12: Bé,
8: i després
12: pots,
8: pots fer una espelma i et la regales a nosaltres. Fas una manualitat.
12: Sí, tens taps. Dona un gust quan et fan.
8: Segur que tens taps.
10: Sí o no?
13: Que rico.
8: Sí, evidentment.
10: Ho faré, ja us la portaré.
13: Amb el guarro aquests.
8: Vés amb l'otorrino. Bon dia, Sergi.
13: Hola,
8: bon dia.
13: Jo tinc un altre petit problema, si vols que el comparteixi.
12: Va, sí, avui sí. Compartim
13: no sé si
12: problemes.
13: Soc... avui tenim a l'estudi amb el Xavi i la Mar, és a dir, la gent ha de saber que tenim dos estudis.
8: Sí.
13: No sé si tu també ho detectes des d'allà, Ernest. Pot ser que hagin mogut un dels sí. focus i que m'estigui apuntant sí. a l'ull sí, sí. esquerre generant-me estigmatisme en temps real.
8: Es poden moure.
13: Es poden moure, vale.
12: Ara,
13: quan saludis els altres em posaré a tocar.
8: Sí, perfecte. Mar Puga, bon dia.
12: Bon dia. El meu problema d'avui és que he dormit molt poc. Tinc una
8: què has fet, bandarra, aquesta nit?
12: Mira, dilo. Et diré que gairebé empalmo, eh? No, quasi vinc d'empalmada.
8: Jo crec que he empalmat un altre.
12: Compte.
13: Què és empalmar per tu? Quan? Quantes hores seria això?
12: No, mira, doncs a la una encara estava jo desperta i em llevo a les quatre.
10: Podríem haver parlat aquell hora per WhatsApp, però jo també estava desperta.
12: Ah, sí?
13: Vaya planazo.
12: Però tu estaves a casa, jo estava de juerga. Ahir vaig trobar-me amb el que seria l'amor de la meva vida, no? Ell es diu Òscar i ahir a la nit ens vam retrobar.
8: M'estic perdent amb els homes de la teva vida.
10: Òscar Llibreda?
12: Aquest és de veritat, aquest és de veritat. Llavors em vaig retrobar amb l'Òscar, allà vam estar xerrant i vam recordar un dels moments més bonics de la nostra història. Mai hem sigut parella, l'Òscar, vull dir, els seus nens, està casat i jo m'alegro molt per la família. Però que jo, pues, en el seu dia, fa anys, li vaig cantar una cançó a l'Òscar sobre un escenari. Aquesta història
10: és aquest?
12: És aquest.
13: Recorda-ho ràpidament.
12: I, bueno, doncs ridícul. Jo vaig pujar a un escenari, és el meu infopuga d'avui. I aleshores a l'escenari...
8: vale. O sigui, ja, lo que ara vam a fer ja m'ho peto, eh?
13: Sí,
12: sí, no, perquè això és com més important avui. Sí que l'he fet el guió. Jo vaig pujar a un escenari i jo estava a l'Òscar allà. Sí. I vaig dir, avui li he de cantar la cançó d'amor que li he composat.
8: Quina era?
12: Perquè era a prova de ti de la Malú i jo vaig versionar la lletra. Mm. I li cantava la cançó i la cançó deia així...
11: Òscar, vull escriure aquesta lletra, jo ja no puc més, t'ho he de confessar, però ja no val la pena, porto massa temps enamorada, des d'aquell moment que et vaig trobar allà, al centre on fem teatre, de vermell amb dues banyes, i quan em diuen que ets massa gran per mi, jo els hi contesto, què? Que a mi em fas molt feliç. Llavors seguia la cançó.
13: La dada bona, Marta, perdona que t'interrompi, és, digue'ns l'edat que tenies tu i la que tenia ell.
11: Jo en tenia 17, perquè vaig pensar...
13: Ara és lo divertit.
11: Vaig pensar, abans de ser major d'edat, li canto i ho deixo fet. Clar, vull ja... Sí.
13: Així, el dia que facis 18, pam.
11: Jo tenia 17 i l'Òscar, si a la cançó dic que ens portem 19 anys, en tenia 36, no?
14: De veritat, tot malament, eh? Perdona que et digui. O sigui, haver-me d'empassar això a les 7 i 3 del matí amb un tio que no sabe... Ningú sap qui és.
13: Escolta'm.
11: Un dia us el portaré a un petó des d'aquí a l'Òscar.
14: Us vau menjar la boca o no?
11: No, mai. Mai? Mai, mai,
14: no m'estranya.
10: I ell era entre el públic quan li vas cantar això?
11: Home, clar, si li vaig cantar ell, com no havia de ser-hi.
10: I la dona i la família.
14: Només hi ha un moment que pugui superar la vergonya aliena per mi, que és el dia que Risto Mejide, a ple teatre, va demanar-li la mà a Laura Escanes.
15: Moltes gràcies, va ser superbonic.
13: Moltes gràcies,
10: va ser.
11: És que Risto i jo és una mica... Tu, escolta, res, records a l'Òscar i a la família.
13: Sí, una abraçada des d'aquí. Llavors, molta il·lusió.
14: Ahir te'l vas trobar i què?
11: Sí, perquè vaig anar a una reunió... Sí. Bueno, és que va ser un retrobament, vam recordar
14: vas
11: el moment de la cançó...
14: Vas sentir butterflies o no?
11: Home, i tant, sí, perquè jo mai deixaré d'estimar l'Òscar. I ho dic avui aquí en directe.
14: Molt bé. Vale.
11: Amb orgull, doncs, i satisfacció.
13: Vull que no has dormit.
14: Sí, sigue buscando.
13: Està sense filtre.
14: A veure, nois, Xavi Cazorla, bon dia.
10: No, a mi no, em feu partícip d'això, ja em saludaré després.
14: No, vinga, doncs posem la Madonna i la Sabrina Carpenter.

0: Sin repartidores a domicili. Ens han vingut a portar l'amor, tu, la Madonna i la Sabrina, eh? Bring your love. 7 i 7 minuts d'aquest divendres, faves tendres.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Les faves tendres saps on les trobaràs?
2: On?
0: A Condis.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola.
0: Per on passa avui l'actualitat?
4: Doncs mira, no és notícia perquè ja s'ha dit, de fet ja ho vam dir ahir, però... Arriba la calor bèstia, eh? Atenció,
5: no,
4: amb això.
5: Correcte.
4: Clar, som a, què, dos dies de començar l'estiu oficialment.
0: Sí,
4: i venen altes temperatures, ve una onada de calor. Ara ja és Sant Joan, onada de calor, i ja endavant. O sigui, ja, ara ja no...
6: I ja Nadal.
4: Sí, ja no hi ha tornada enrere. Oh, bueno, ja Nadal. Ojo que aquesta calorada, hi ha hagut anys que aquesta calor ha durat molt.
7: Y la alerta es amarilla.
8: Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la AMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Foto. I que bé que es dorm a l'hivern amb fred si estàs ben tapat, i que malament es dorm a l'estiu, eh?
2: I els sorolls també, perquè clar, has d'obrir finestres, obrir persianes, nosaltres ens anem a dormir molt d'hora.
3: Entren bitxos.
1: Les paneroles.
3: És horrorós. No té res de bo, la calor.
4: Bé, sí, però ens queixem tot l'any, eh? Perquè sí. La primavera fa uns, quants dies era el pol·len.
1: Ah, és veritat.
4: Després el puto fred, hosti, una rasca, no sé què...
5: La tardor, poder és l'únic moment que ens
3: queixem. La tardor és ideal.
1: Sí, però està ple de fulles. Ja.
3: És ideal perquè el clima està bé, els colors són boníssims, sí, pots combinar marrons...
4: És el meu aniversari i jo passejo... Tens una novieta al dalt. Jo a la tardor sempre tinc una, una novieta.
1: Sí, és temporada. Estàs subscrit a un servei que te la porta a l'octubre i te la torna al febrer.
5: L'època de boniatos, de caquis i de Persimón a la tardor.
1: Joder, què ha passat amb el Persimón? Persimón, el nostre president.
5: Va faltar.
3: Ho adora.
5: Atenció, aquesta nit hi haurà història a la televisió perquè el passapalabra d'Antena 3 a l'espai del Rosco ja és història. Ai. Va ser l'última edició, sí. I just després que hi fos l'última edició en què van dir tu que demà, ojo, que se viene la nova prova i tal, venia les notícies d'Antena 3 i van explicar Antena 3. Havien d'explicar, perquè estan obligats, segons la llei, diguéssim, perquè va haver-hi una sentència que els obligava a dir s'ha acabat el Rosco i ho haureu d'explicar a l'informativo, ¿vale? Que habéis perdido. I què van fer Antena 3? Ho van explicar. Com ho van fer? Doncs de la manera que ho entenés menys la gent.
6: El cumplimiento de la sentencia dictada por los tribunales en el litigio que ha enfrentado a AMCNet Broadcasting Production and Distribution CV y A3 Media Corporación de Medios de Comunicación S.A. sobre los derechos de la prueba El Rosco, incluida en el concurso televisivo Pasapalabra emitido por Antena 3, A3 Media comunica al público que los tribunales han reconocido los derechos en exclusiva de AMCNet Broadcasting Production and Distribution CV sobre la prueba El Rosco y, en consecuencia, han ordenado a A3 Media dejar de emitir dicha prueba en el concurso Pasapalabra o en cualquier otro formato.
4: Bueno, que El Rosco no es nuestro, es de otros. Teníamos que pagar muchísimo y haremos otra prueba.
5: Quina manera d'enrabassar-ho, eh? MCT Corporation, S.A. Tio, explica-ho clarament, no?
1: Que malament han pronunciat distribution.
4: Ahir el Roberto Leal va dir que demà canvia la prova final, no? I ara el gran enigma, el misteri, i una cosa que tots seguirem és com serà aquesta prova final, que entenc que hi haurà també el moment aquell de poder passar palabra, perquè si no el nom del programa ja
3: no
4: que li posin prova final.
7: Correcto, vamos a ver la audiencia que hace a partir de ahora en la empresa en la que yo trabajo.
1: Sí.
7: Esperemos que se coman un rosco.
4: Ah, sí, claro que sí. No, però, clar, suposo que feta la llei, que és una llei, això feta la trampa, i jo crec que si només que posin una estrella, no? O que, o sigui, que en lloc de fer la forma del Rosco, no?
7: Sí.
4: És que no ho sé.
7: Fot una pinta de que no funcionarà, això.
4: Sí.
7: Per molt bon buc que li doni.
1: L'única manera de salvar-ho és que facin forma de penis. I que faci viral.
7: Mira. Estic d'acord.
4: De moment, avui tindrà una audiència de l'hòstia, la prova final.
7: Sí.
4: Que tampoc canviaran tantes coses. En fi, acabem, Cazorla.
5: Doncs mira, i els companys de RAC1 van entrevistar a Pablo Páez Gaviria, el Gavi, el jugador del Barça, a qui li van caure molts pals després de l'empat amb Cabo Verde. Per què? Doncs perquè jugar al Barça, perquè és Gavi, a qui li tenen sempre moltes ganes, i va parlar justament d'això, que li tenen ganes.
8: Por como juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo, pues me querrán matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar. Al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una.
4: Ah, que sí, a una, tot, ja està. Jo, a mi, si em critiquen, jo el que faig és deixo la selecció i ja us ho fareu, nanos.
7: Sí, senyor, a mi m'agrada molt el Gabri.
4: No, Gabi. Gabi és un altre, està jubilat, aquest senyor, ja deu estar... Sí,
1: com tu t'hauries d'anar jubilant també, ja, Lluís.
7: Sí, senyor, moltes gràcies.
3: Ai, pobre.
7: T'aprecio molt.
1: Gràcies, una abraçada.
7: Igualment, com estan els nanos?
3: Ja comencem.
1: No tinc nanos, jo tinc gats.
5: No sé, és la Danae, la que té fill.
4: Mira, ara teniu uns minutets... Sergi i Lluís, aneu al passadís i us poseu al dia.
5: Vale. Jo me vengo, hicemos un café.
7: Home, Ronald, què tal? Ronald,
5: com estàs? Lluís, com estàs?
1: Com estan els nanos, Ronald?
5: Los míos están bien.
7: Sí, senyor, te llamaven Tintín, te'n recordes?
9: Tenim carn.
10: I també peix.
9: Tenim fruita.
10: I tenim verdura.
9: Tenim amplis horaris.
10: I botigues al teu costat.
9: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
10: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem. Condis, molt de barri.

0: molts d'aquí.
1: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
2: Queda molt.
3: Però si acabem de sortir.
2: Tinc pipi.
4: Però si has anat abans.
2: Ja, però és un altre pipi.
3: I això no ha fet més que començar.
5: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
6: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
7: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
14: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
15: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
1: Estàs escoltant Matina Codina.
16: Doncs sí, noi, sí. Sou els tus amos, sou uns cracs. I cada cop us escolta més gent. Jo sóc un d'ells. I la veritat que jo vaig amb el camió en amunt i avall i m'alegreu. Sí, només desitjo no pujar el camió per escoltar-vos, perquè sou uns cracs. De veritat, que vagi bé, tingueu bon matí i patons estimades.
1: Cada dia més catalans i catalanes comparteixen aquesta manera de començar el dia. Llevar-se, RAC 105 i Matina Codina.

0: versus aquesta de Josh Power versionant la Madonna, Like a Prayer, rendits al talent d'aquest discjockey australià. 7 i 19 minuts.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Vinga, el nostre compromís amb la bona música i també amb els programes que fem cada dia, trucant a gent com, per exemple, l'Helena, que fa 70 anys.
2: Quin número, més rodó, fixa, sí. 70.
0: A veure si l'agafa, va. 50 euros per l'Helena. Si no, hi haurà rebot, eh? Recordeu que haureu de marcar el 902-47-705. Va, Helena. I si casseu la trucada al vol, guanyareu 50 euros. Hola, Helena! Helena!
3: Vani?
0: Soc Ernest Codina, de la ràdio del Matina Codina, de RAC 105.
3: Què dius?
0: Sí, que fa 70 anys.
3: Pues sí.
0: Doncs això s'ha de celebrar, hòstia,
4: tu. Helena!
0: Escolta, que la teva...
3: Gràcies.
0: Sí, home, no, de res, que la teva família t'estima molt, eh? Tu has guanyat a pols, això, al llarg dels anys. Eh que sí?
3: Digues.
0: No, res, que com ho celebraràs?
3: Bueno, pues mira, ara en moment, en aquest moment estic anant cap a l'hospital.
0: Nena, què ha passat?
3: Pues em tenen que operar.
0: Ostres, tu...
4: Però això ja ho tenies programat o ha sigut una cosa dels últims dies?
3: No, ha sigut una cosa dels últims dies.
0: No, anava a dir quina celebració tan estranya, tan estrafolària, no? Vaig a l'hospital a celebrar-ho.
4: T'ha d'agradar molt l'anestèsia.
0: Sí, exacte.
3: Sí, mira, quasi la meva segona casa.
0: Carai, què ha passat? Explica'ns-ho.
3: No, res, que em tenen que treure la vesícula, que tinc càlculs.
2: Ah, això és un clàssic, eh? Li fan a tothom, no et preocupis.
3: El metge ha dit que ho tinc que fer.
0: Bueno, escolta'm, et deixaran bufar les espelmes, però, o no?
3: Bueno, suposo quan em desperti...
4: Que li treguin el respirador.
3: A millor les tinc ja preparades.
5: Ai, que mona.
2: Al meu pare li van treure i està, vamos, com un nen petit ara.
4: Sí, senyor.
2: Estiga tranquil·la.
4: I la vesícula saps si te la donen després de record? Perquè ja tinguis allà la... al menjador.
3: Home, què vols que et digui? Que se la quedin, que se la quedin.
5: Això, potser no fa falta.
4: Vinga, a l'orgànic.
0: Sí, que se la mengi algú.
3: Sí, això Vinga. Mateix, a l'orgànic.
0: Bueno, escolta, doncs aquesta trucada va a càrrec del teu gendre, el Manetes, que es veu que t'ajuda, no?, a casa, amb els canvis que necessitis, eh que sí?
3: Pere, t'està escoltant, eh?, perquè m'està portant ell a l'hospital.
0: Gendre. És com un fill, eh?, el gendre. Eh que sí? Com es diu?
3: Un bon gendre.
0: Com es diu?
3: Héctor,
0: molt bé, doncs...
4: Héctor. Si és tan bon gendre, Héctor, que et regali la seva vesícula.
3: Héctor.
4: Ah, vale.
0: Vinga, va. Escolta, diu l'Aitor... Aitor o Héctor?
4: Héctor.
0: L'Héctor diu que el 7 és un número de la sort, que espera tota la família que aquesta nova etapa sigui plena de salut i bons desitjos, a celebrar-ho com toca, que t'estimen molt, que volen celebrar molts més anys amb tu, i que els del Matina Codina et volem fer un regal, també ho diu ell, perquè ja sap el punyatero que aquesta és la trucada de Montse Interiors i tens 50 euros per quan estigui... Sí, home, sí, quan estigui recuperada,
4: sí,
0: vas a comprar unes escurtes i que te les pengi l'Héctor.
4: Ara.
6: Cobrarem.
2: Diu
3: que en cobrarà,
2: Sí, ja l'hem escoltat.
0: És la broma, l'Héctor. És la broma.
5: És mono.
0: Un petonet per tots dos, que vagi molt bé aquesta intervenció.
5: Això.
3: Moltes gràcies.
6: Felicitats pel programa.
5: Merci, gràcies, guapos.
4: Helena, una abraçada.
5: I Héctor també.
4: Que maca que és.
0: A la resta, si voleu encarregar una trucada, recordeu que tenim un correu electrònic 247 actiu, desperta@rac105.cat. Serem aquí fins al 24 de juliol.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors.
7: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: l'altra banda del Taylor Swift, en aquest cas, amb un dels seus clàssics, Cruel Summer, a fe de Déu si serà cruel amb la calor que ens ve a sobre. Bon dia, Mònica Busart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La primera onada de calor del 2026 ja és aquí.
3: Vamos a la playa.
0: I per superar aquesta onada de calor, per exemple, podem anar a la platja, sí, a les rieres, a les gorges, passar per l'ombra, engegar els ventiladors, els aires acondicionats, buscar els refugis climàtics del Zara i el Bershka, per exemple.
1: Sí, sobretot no us poseu a córrer en plena solana al migdia, eh? Un dia d'aquests de calor, mateu-vos, a casa també baixeu les persianes perquè no entri tota la calorada al migdia i a la nit també estigueu millor, perquè puja la temperatura de dia i també de nit, per tant les nits seran una mica insuportables.
0: La meva mare ho fa molt bé, això, perquè sí, tu arribes a... i quan fa calor arribes al divendres a la tarda a casa,
1: sí,
0: que a fora fot un sol que esquerda les pedres,
1: i
0: ho té tot tancat, yeah, fos amb els ventiladors a tot hòstia.
1: És aquella típica imatge, sí, sí, de casa d'estiu,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí, sí. Amb la porta, que és una, sí, cortina de ferro, sí, perquè no entrin els bitxos.
0: I llavors el Diego Llum i diu, para el llum. Dic, aviam, que em fotré una hòstia de Déu, mama, que no ho veus.
5: Sí, sí, una falta de fer a la senyora Pilar.
1: Doncs mira, de moment, això que dèiem, a partir de diumenge és quan es disparen més aquests termòmetres i aquest preavís del Meteocat entre diumenge i dimarts amb temperatures extremes, especialment a les comarques interiors. Tens l'Alan Desfermau. I avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, calor, però sense extrems, entre els 30 i els 37 graus de màxima, les més altes cap a Ponent, i ara de bon matí amb algun ruixat a tocar de la costa. De fet, fa una estona estava plovent cap al Baix Empordà. Els núvols aniran desapareixent i farà més sol, i a la tarda algun xàfec al Pirineu, i al cap de setmana sol, núvols prims, pols en suspensió, i diumenge, amb aquesta calorada, arriba oficialment l'estiu.
4: La merda de cap de setmana.
0: Mònica Usart, moltíssimes gràcies.
1: Pues que plogui, de principi a final.
4: Oh. Tant de bo que plogui, i que facin 15 graus.
1: Ho prefereixes?
4: I tant.
1: Endavant.
2: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Violeta Martos Riera, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Pere, pere, pere. Tu, Sergi, te'n deus recordar de la rima.
4: L'actualitat està mogudeta i per això ve la Violeta.
0: Molt bé.
5: Però, la Violeta, per cert, que deu anar avui com una moto perquè s'acaba de fotre un Red Bull.
4: Dius, tu també,
0: eh? Haig de les meves.
6: Ara m'havia acabat. El Red Bull porta obert fa hores.
4: Quin poc respecte pel teu organisme, Violeta.
6: Cap ni un.
0: Ja sabia jo que tenia moltes coses en comú, Violeta. A veure, va. La Mònica Usart estava parlant de la calor, d'aquests 40 graus, d'aquesta primera onada que arriba, i amb la calorada que s'apropa a finals aquesta setmana, qui ja està en alerta, Violeta, són els bombers.
6: Sí, que ja han hagut de treballar en els primers focs de la temporada. Les últimes hores han actuat a 10 focs arreu del territori, 5 dels quals van començar ahir. En total n'hi ha un d'extingit, 6 de controlats i 3 d'estabilitzats. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència en els àudios filtrats de la seva declaració. Zapatero assegura que no té res a veure amb el rescat de Plus Ultra, sí, i ha defensat la tasca de les seves filles, que ara el jutge també ha impuntat.
7: Claro, per cierto, y de las joyas, ni una palabrita, ¿verdad? ZP.
6: No va fer gaires declaracions d'això, no. I en plana internacional, avui havien de començar les negociacions per la lletra petita de l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units a Suïssa, però fa uns minuts hem sabut que s'han posposat. Ho avançat al Ministeri d'Afers Exteriors suís, hores després que el vicepresident dels Estats Units cancel·lés el viatge a Suïssa.
8: Eso es que le quedaba una bombilla última por echar, dicho, espérate que tiro la bomba y luego firmamos.
4: Sí, perquè si no caduquen és una pena.
9: Molt bé, Santiago.
6: A casa nostra, el Son ara es prepara per la segona jornada del festival després d'una llarga nit amb música de Mètrica o Cabaret Voltaire, avui per la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, i passaran Charlotte David o Skepta.
0: Oh, I aniràs tu al Son o no, Violeta?
6: Aquest any no es pot.
4: Pues serà perquè no t'has pres el Red Bull. Podries anar empalmada.
0: És que aquí on la sentiu, la Violeta és una fiestera. Però,
4: ah, sí?
0: Sí, sí.
6: Bueno, sempre
0: està a primera fila de tots els festivals.
6: Fem el que podem. I avui, que és l'últim dia del curs, les classes acabant amb polèmica. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a una escola de Canet de Mar. Argumenta que impartir exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge.
5: Des d'aquí una forta abraçada ja als professors que ja comencen a desfilar a les vacances merescudes després d'aquest any trepidant.
4: Que la setmana que ve han de fer tancament encara.
0: Escolta'm, Violeta Martos, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: És divendres i ho celebrem amb David Guetta. Amigos.

0: Doncs ara que entrem a l'estiu, ja us avanço que aquesta serà una de les cançons que apareixerà a les travesses per esdevenir, com a mínim des de l'àmbit electrònic, com una de les cançons de l'estiu. David Guetta versionant Milk i després de petar-ho molt fort a l'estadi a França fa només una setmana. 7 i 33 minuts, Just the Way You Are. Atenció, perquè avui tornem a tenir un concurs de bandera al matí de Codera. Regalem un pack per cagar-s'hi de Nomen que inclou dues ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost. Un quilo Nomen rodó, un altre quilo Nomen paella carnaroli, un altre llarg, un altre basmati, un paquet qualitat un minut arròs rodó, un altre un minut arròs integral, un altre un minut quinoa, un altre paquet qualitat un minut basmati i hi haurà un guanyador que s'emportarà tot això. I és que aquest diumenge, família, és el Dia Internacional del Sol i nosaltres, que el veiem sortir cada dia, des d'aquí, des del matí a Codina, ho volem celebrar amb els amics de Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre, que ja tenen la mirada enfocada, com us deia, en el gran eclipsi solar d'aquest 12 d'agost, una eclipsi total i únic i històric. Val? Per començar a preparar-vos, avui regalem aquest pack, que inclou aquestes ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi i aquest lot de productes que us estava comentant. Si us interessa aquest tros de premi, que és espectacular, explica'ns quina és la vegada a la vida que has brillat més eclipsant tothom.
1: Uau!
0: Que bona! Amb el teu talent. Aquella vegada que vas aconseguir que tothom se sentís orgullós de tu. Com Catalunya, com a Catalunya sentim l'orgull de poder gaudir del Delta de l'Ebre i del seu arròs espectacular.
2: O de tots, per al·lusions.
0: Home, Pep, bon dia.
3: Per al·lusions, què vol dir?
2: Perquè jo sóc la persona de Catalunya que més ha eclipsat a la resta, sobretot a l'època d'entrenador del Futbol Club Barcelona, a l'època del tiqui-taca, del Jogo Bonito, tothom parlava de Pep Guardiola, per tant, el meu gran talent va ser fer un equip.
0: També és veritat que tu eclipses tothom fins i tot tirant-te un pet, vull dir que la gent perd el cul per tu.
2: Sí, de fet, el meu nom ho diu així, Peps.
0: Exacte, molt bé. Marc Puga, tu m'has dit que tenies una història per explicar,
1: Jo tenia una història, però ja l'he explicat, i és que jo vaig eclipsar quan em vaig declarar amb una cançó d'amor al meu amor. Sí. Però explicaré també que vaig brillar molt i va ser molt maco al meu aniversari dels 25 anys, perquè vaig fer una festa temàtica, evidentment, Mamma Mia.
2: Ai, que bonita! Me podies haver llamat.
1: A la platja, tothom de blau i blanc. Érem 70 persones perquè, clar, vaig limitar, érem família i amics. Yeah. I va ser... ho vam fer al Xiri, allà a l'Estartit. Bueno, no, preciós.
0: Bueno, sort que no ens coneixíem encara en aquella època.
1: Sí. No, és que no us hagués convidat.
0: Missatges dels oients. Hola, bon dia.
4: Bon dia a tothom, bon dia, Ernest.
0: Què passa, maco?
4: Soc el Javi. Doncs, mira, jo no sóc de fer gaires coses especials, però vaig eclipsar una mica el meu entorn quan, mira, no fa pas gaire setmanes, vaig tornar a fer un rècord de Catalunya de natació.
0: Home, grande!
4: Una marca molt, molt, molt bona, aquí a Tarragona, o sigui, terra de Nomen, i res, tot va ser contra el pronòstic. Vale?
0: Ets un grande.
4: Ah, ja si em toca, que tinc ganes de menjar un bon arròs.
0: Ara sí.
5: Sí, señores, muy fuerte, muy buenos días a todos. Me cago en 10, dame un abrazo.
3: ¿A quién?
5: Al primero que pillé.
1: Dáselo.
5: Yo la verdad es que eclipsé a todo el mundo en la velada del año, ¿os acordáis? Que me invitó Ibai Llanos.
3: Sí, cuando hincharon la cara,
6: me pegaron la del azul.
5: Es verdad, me puse muy fuerte en cuestión de dos semanas. Sí que es verdad que luego me hicieron un cao, pero pero eclipsé a todo el mundo en ese momento. Todo el mundo hablaba de Busta, Busta.
0: Gracias, David.
3: Muchas gracias. Més, no et van fer un cao, vas parar tu perquè estaves rebentat.
0: 7 i 37 minuts, avui regalem un superpack de Nomen amb tot això que he explicat, 608-7-7-4-1, ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i Nomen. Envieu els vostres missatges i a veure si guanyeu. Ara tornem!
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
8: RAC 105 Barcelona. El Tour surt de Barcelona i Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
6: Busques una experiència estiuenca divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
14: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
15: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
16: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
17: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
18: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
16: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105.
0: 7 i 40 minuts, seguim al Matina Codina, despertant el país. Els espanyols saben esperar, a vegades cal esperar fins al minut 116 per tocar la glòria. Però hi ha esperes que s'obren, per exemple, les d'una reclamació, les de qui et dona llargues. No. N-O. No a conformar-te, no a renunciar al que et correspon, perquè amb Legalitas dir que no és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis. 900-100-609. 900-100-609.
11: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Hi ha gent, Ferran Aràndiga, que li toca esperar a les retencions de la xarxa viària. Com està el trànsit a aquesta hora del matí?
19: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui destacant que tenim un accident a la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, que deixa fins a dos carrils de circulació tallats provocant 4 quilòmetres de retencions. També tenim una avaria a la A2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida, doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cues. Pel que fa a les retencions habituals, intensitat en tot el Nus de la Trinitat, també les dues rondes en sentit Llobregat, el Vallès a la AP7 es destaca per aquestes cues entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord al punt de Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, retencions d'entrada a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
21: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
22: Perfecte.
21: Arribarem a tot?
22: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Una cançó que, malgrat els anys que té, cada any a aquesta època la tornem a incorporar a la nostra programació musical perquè ens encanta, perquè ens ambienta en aquesta sensació estiuenca que ja ha arribat, eh? Diumenge entrem oficialment a l'estiu. Feels like summer, tot i que diria feels like hell, eh? Perquè amb aquesta calor això serà un infern.
1: Correcte.
0: Samuel Jack, al matí n'acudint a 7:45 del matí. Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte d'avui divendres?
2: Doncs com és un titular d'impacte, parlarem de cola d'impacte.
0: Oh.
2: Perquè... Calleu, avui s'ha sabut que la Sagrada Família està enganxada amb l'Octite.
3: Què?
4: Sí?
0: Sí, amb el mateix que jo enganxo la sola de la sabata quan se'n desenganxa, no? Més o menys.
2: No és ben bé el mateix, sí. Perquè sí que és veritat que l'arquitecte va dir, a veure, amb el que té l'Ernest al calaix no fem, anem a intentar fer-ne una versió una mica més avançada. Però sí, sí, és un adhesiu que deriva del l'Octite i només n'han utilitzat 24 tones.
1: Sí.
2: És a dir, en principi no hauria de caure, vale? Això ha sigut per unir la pedra i l'acer.
3: Que fort!
2: I que no, amb ciment així, doncs es veu que no els hi anava bé. I això ha fet que estiguem veient la Sagrada Família acabada 50 anys abans que si ho haguéssim fet amb ciment convencional.
4: Sí.
2: És a dir, gràcies al Loctite, sí. I suposo que deu estar també ple de pladur,
4: per alguna banda. Està de pladur, sí.
2: Perquè vegis, no boia, que igual tu que trigues tant en acabar les obres, igual t'has de passar al Loctite.
4: Sí, sí, no, sí, el Loctite, nosaltres a través d'una subcontrata hem portat Loctite.
2: Ah, sí?
4: Per enganxar... La creu d'esta de cruz de Caravaca. De
2: no, de Caravaca no. De Jesús.
4: Esta de Jesús, de Sagrada Família. Passa que teníem pots, emputets aquests petits.
2: Petits, clar.
4: I clar, hem tardat més.
2: A més, un cop l'obres, tu potser hi enganxes una cosa i dius, el guardaré al calaix, tal com indiquen les instruccions, per si el torno a necessitar. Molta sort tornant-lo a obrir, eh?
0: La meva mare, que és molt alarmista, i ho enganxava tot amb l'Octite, que és increïble, sempre deia, vigila que no se t'enganxi entre els dos dits, que te'ls hauran de tallar.
4: Sí, tenemos un obrero de baja.
3: Jo m'enganxo quan se'm cau la ungla, aquesta semipermanent, em poso l'Octite i em foten bronques a les ungles i em diuen que no és massa bo.
1: Escolta, Dimitri, a mi hi ha una cosa que em fa molta ràbia. Quan enganxes alguna cosa amb cola, la cola surt pels costats.
4: Sale por lado, sí.
1: Llavors, amb allò què fas?
4: Pladur. Pones pladur por lado de papel
0: si ja sabies la resposta. Ah.
2: Claro.
0: Si ja sabies la resposta.
4: Pladur aguanta todo.
2: Que no escoltes, tio.
0: A veure, companys, que la gent s'ha tornat boja amb els concerts, s'esgoten les entrades abans que es posin a la venda i ja no n'hi ha.
3: Sí, no ho entenc.
0: I ara ha tornat a passar amb Quevedo.
3: Això mateix.
4: Tras.
3: Sí, sí, Ernest, les xifres no ens deixen indiferents. Jo començo a pensar que ens estem tornant bojos i un moviment raro en aquesta societat. Vam dir que el cantant, el Quevedo, ve a Barcelona, doncs ja ara oficialment sabem què farà. Finalment, 8 concerts l'any que ve a Barcelona. Només n'hi havia 2 de previstos. 2. Ha esgotat gairebé 60.000 entrades en qüestió de minuts pels primers concerts d'aquesta gira El Baifo Tour.
2: El Baifo.
3: Que passarà per Madrid i Barcelona. El Baifo, sí, ho llegeixo tal qual, que no sé què vol dir. I davant d'aquest èxit, ha anunciat noves dates i amplia la gira en un total de 16 actuacions entre Madrid i Barcelona. Prop de 297.000 persones van intentar comprar entrades per Quevedo, un cantant a qui jo no li poso ni cara, i a les primeres dates ja supera, amb xifres, a Bad Bunny o a Shakira. Hòstia, sí, una cosa bestial.
5: No sé, la societat s'està tornant l'ela, eh?
3: Completament.
5: Estem escoltant artistes que ningú entén ni el que diuen.
0: Perquè no sortiu de festa on surt la majoria de gent. Quevedo és un dels noms propis i té un repertori de hits bailongos que és espectacular.
2: El baifo és la cria de la cabra i és una paraula que només es fa servir a Canàries. És una dada que podeu oblidar segons us la vaig dient.
3: Gràcies. Anirem al baifo tour.
2: Vinga, mullallo.
0: Vinga, Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral avui?
6: Doncs mira, fa uns minuts sentíem a les notícies que es posposa l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Veurem què passa. D'entrada suposo que la benzina haurà pujat 4 o 5 euros.
2: Per si de cas.
6: Però si volen que l'acord de pau sigui definitiu, a mi se m'acudeix que algú amb molta diplomàcia faci el que vaig fer jo, que és que agafi el telèfon, truqui l'ambaixada de l'Iran i després el consulat dels Estats Units i que es posin d'acord i s'envien un missatge de pau.
7: Bajate de la República Islàmica de Irán en Madrid.
6: Mire, es que tengo que ir a la embajada de Estados Unidos y era por si querían que les diera algún mensaje de parte de la embajada de Irán para hacer las paces y eso.
7: ¿En serio?
6: Sí.
7: ¿Tenemos un mensaje de paz para ellos?
6: Sí, porque esto se está poniendo como feo.
7: Usted lo ha dicho, el mensaje de paz es lo más bonito del mundo, el paz para todo el mundo, por favor, para usted, para todo el mundo.
6: Vale.
7: Qué bonito gesto de usted. Espero que se establezca la paz en todo el mundo, en todo el mundo.
6: Uf, qué presión ahora me está poniendo. Vale.
2: Que vaya muy bien.
6: Adiós. Tenim un missatge de pau d'un senyor de l'ambaixada de l'Iran cap als Estats Units que ara traslladarem als Estats Units trucant al consulat.
8: Consulado General de los Estados Unidos de América.
9: Hello,
6: para ver si querían enviarles algún mensaje de desde Estados Unidos a Irán.
9: ¿Para qué?
6: Bueno, porque como ahora se están así como peleando un poco, ¿no? Que uno es que te ataco, el otro a que te ataco yo a ti. Pues para ver si querían enviarse algún mensaje de paz.
9: Nosotros como aquí, por esta línea, ¿no? Son comunicados oficiales.
6: Ya, ya. Es que yo he hablado antes con un señor de la embajada de Irán y mire, él sí que quiere en paz.
8: Usted lo ha dicho, el mensaje de paz es lo más bonito del mundo. El paz para todo el mundo, por favor, para usted, para todo el mundo.
6: Sí, señor. ¿Ve? Este es un señor me ha dicho esto.
9: Bueno. Por supuesto que sí queremos paz para todos y que todo el mundo esté en paz y que no haya guerra. Claro que sí, que tenga felicidad.
6: Igualmente, have a nice day. Bye, bye.
9: Bye, bye.
6: Hablas muy bien inglés.
9: Bye, bye.
6: Have a good
9: one.
6: Yeah, yeah. You too.
9: You too. Bye, bye.
6: Bye, bye. 6-7, 6-7. Yeah.
0: Semblava que ho tenien fet Xavi Cazorla, eh? Jo crec que tothom hi està d'acord, menys els líders polítics.
6: Sí, ja arribarà, ja arribarà.
10: Que bueno. Estàs
11: escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: 9 i les 8. Com cada divendres, el Lillo ens posa un remember ten.
2: Olé.
1: Lo d'avui, amics, és un autèntic espectacle.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: És més... Ja la pots punxar.
0: Sí. Ai.
1: Posa-la.
0: Com Vinga. Si fos un vinil, eh? Ja la pots punxar.
2: Oh! Uau!
6: Què li passa?
2: Que bona.
1: Ja amb les primeres notes hem pujat a la màquina del temps i hem viatjat a l'any 1992.
2: El 92.
1: Un any que va ser molt especial a casa nostra perquè vam ser la seu dels Jocs Olímpics.
0: Hòstia, no me'n recordava.
1: Però també aquell any un grup anomenat Snap feia història. Avui una de les ballables a la cançó Boomer amb aquest temazo.
0: Vaya intro, eh?
1: Que es deia Rhythm is a Dancer.

0: Dos minuts i mig plens de records de quan érem més joves, però no més guapos, perquè nosaltres som com el vi, companys. Som com el vi. Oh. Per cert, avui és l'últim dia d'escola perquè els nens comencen les vacances d'estiu.
1: Vacaciones de verano para mí.
2: Home, l'últim dia, que ja et dic jo, ja us avanço que no fan res a les escoles. Tampoc avui. Perquè avui és... que si juguem, que si anem a la platja... El regal de la profe, perquè se li ha de fer el regal.
3: Se li ha de fer un regal, perquè tenen profe... una feina molt dura. Va, Toni.
2: És la típica feina que has de rebre també un regal.
3: Toni. O sigui que no... Escolta, milers de nens comencen pràcticament 3 mesos de vacances amb tot el que això comporta a les llars catalanes. Llavors nosaltres teníem com ganes de donar suport a aquestes famílies i fer un himne que representi la situació que viuran aquests nens.
4: Sí, senyor. Ah,
3: que
4: bo. Sí.
3: I clar, vam aprofitar que s'ha juntat amb una altra efemèride molt important, que és que ahir es va estrenar Toy Story 5.
1: Oh,
3: Sí. Llavors vam agafar les dues coses. Vam dir, agafem la cançó de Toy Story, que és transversal, sí, els problemes que tindrà tothom a l'estiu, que són transversals, i hem fet la cançó que ho representa.
4: Ai!
5: Oh. Bueno, així que s'ha acabat el col·le ja, eh? I ara què? Què fem amb els nens? Fins al setembre. Es farà llarg, això.
6: No hi haurà col·le avui.
2: És que l'escola cada vegada acaba abans.
6: No hi haurà col·le avui.
2: Està ple de vacances.
6: El nen a casa, molestant el fotré 3 mesos algun casal. Ja no puc més, el nen és molt pesat, perquè no hi ha col·le avui. No, no, no hi ha col·le avui.
2: Al final, els casals, els pares gratant-se la butxaca, és una merda que no vegis.
6: No em deixarà dormir. Fins al setembre amb mi.
2: Està ple de vacances.
6: 24 hores a casa amb el nen.
5: Fins al setembre.
6: No me'l podré treure de sobre, quin patiment. A casa els avis l'empadronarem, perquè no hi ha col·le avui.
2: Al final els que pringuen són els avis.
6: Fins al setembre amb mi.
5: Que ràpid passa el temps quan tu passes bé.
2: Si no pots tenir els nens a casa, no els tinguis.
0: Boníssima, boníssima, perquè el que és una molt bona notícia per la canalla, doncs no és tan bona notícia pels pares i avis, doncs que hauran de col·locar els nens i les nenes en algun lloc, no?
7: Sí, senyora. Escolta, que bé que canta la Barpuga, eh?
4: Sí, Marc, ah, gràcies. Volia fer una petita pregunta a la Lalillo, que he vist que reia durant la cançó mirant-me. Sí. Em volies dir alguna cosa, que igual no t'he entès amb la mirada.
7: Sí, que m'ha fet molta gràcia, perquè era molt bona la lletra.
4: Ah, sí? Ah, sí. Vale. Sí, no, no. Res, gràcies.
7: Endavant.
4: Lletra del Sergi, per tant, felicitats, Sergi.
3: I muntatge de l'Héctor Huguet, que no hi és, però hi és molt present.
0: Sí, interpretació impagable de Marc Puga. Una pausa i tornem.
8: Matina Codina.
9: No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
10: Felicitats pel programa.
11: Felicitats pel programa.
12: Felicitats pel programa.
9: Matina Codina a RAC 105.
13: Aquest estiu la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
17: Una experiència autèntica per a tota la família.
16: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
17: Us hi esperem.
16: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
17: Terres de l'Ebre.
16: Reserva de la biosfera.
17: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: Aquest estiu la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
21: No et conformis només en sortir del llit.
10: Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
11: ¡Ataquen!
12: Tengo que dar el extra.
10: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: La Mar Puga l'ha celebrat, l'ha vibrat aquesta cançó.
1: M'encanta aquesta cançó, és de les millors cançons que s'han fet aquest any. Joan Dausà i Mamadou estan brillants, la lletra és perfecta i per mi ja és la cançó de l'estiu. La meva ho és.
0: Vale. Molt bé, papi, posa-la al disc, que és com es diu aquesta cançó, que firmen dos artistes interessantíssims, com són el Joan Dausà i el Mamadouxa, i el tema, ja ho sabeu, neix a partir de la petició de les dues filles del Joan Dausà que aquesta cançó formés pas de Immortals, que és el nou disc de l'artista de Sant Feliu de Llobregat. 8 i pràcticament 2 minuts d'aquest divendres 19 de juny a les portes de l'estiu. Bon dia, Catalunya!
2: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: A veure, hi som tots, ho tenim tot a punt. Tenim ganes de fer ràdio, d'acompanyar-vos camí del Matadero, de riure, de ballar, de cantar, d'informar-vos. Hi ha tantes coses en aquest matxambrat radiofònic que dura fins a les 11 del matí. Gràcies per acompanyar-nos. Bon divendres, que sempre, Basté, t'agrada celebrar el divendres.
3: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Arriba ja el cap de setmana.
0: Vale. Home, i quin cap de setmana, tan especial. Estem a les portes de l'estiu, hi entrarem diumenge a 2:15 del matí i coincideix amb la primera onada de calor de la temporada.
3: Compte.
0: Per tant, passeu per l'ombra, refresqueu-vos, no sé, a platges, piscines...
3: Beure molta aigua...
0: Hidratar-se, efectivament.
3: Gaspatxo, etcètera.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
4: Que avui és l'últim dia del curs, sí. Oh, ok, això ho sabien elles ja. Sí. Però arriba la pitjor època de l'any.
3: No!
5: S'acabi. Que no. S'acabi. L'estiu.
4: Pitjor època de l'any no perquè estiguin de vacances, sinó perquè falten 81 dies per l'inici del curs escolar.
3: Hòstia.
4: Sabeu què vol dir això? 81 converses a casa de logística entre el casal, que si els avis o avui se'ls quedava aquell desconegut, el repartidor d'Amazon, no ho sé, algú que se les quedi una estona. I el pitjor, i el que a mi més mandra em fa, és que si falten 81 dies per l'inici del curs escolar, vol dir que falten 162 elaboracions de cuina, perquè el pitjor de les vacances infantils no és la calor ni buscar amb qui deixar-los, és pensar que els faràs de dinar.
3: Ostres.
4: I també de sopar cada dia.
3: Ostres.
4: I a mitja tarda tinc gana. I això ja ho he esmorzat avui. Això ho vam prenar el dilluns i avui és dimecres. I ara vull un gelat. 8 de setembre, inici del curs escolar. 81 bueno, dies.
6: Hay que cocinar lo que tienes por casa. Abres la nevera y esto, pues con ajo y perejil.
0: A la pregunta si compensa tenir fills, d'entrada, després d'aquesta locuració del Xavi Cazorla, jo diria no.
4: No,
0: se m'ha fet una mica de boleta.
4: I ja ho sabia ara, no.
6: Són millor els nens a l'hivern, perquè el dia acaba més ràpid.
3: Ostres, segur que esteu gaudint de la paternitat.
0: Bé, des d'aquí un petó als avis i a la gent que haurà de cuidar la canalla mentre els pares treballen, com el Xavi Cazorla, que és un tio molt treballador. Moltes gràcies, Xavi. Sergi Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
7: Doncs li dedicarem a Víctor García Correas, que és el nou coordinador de projectes estratègics d'educació de la Generalitat. Repeteixo, estarà ficat en el tema de l'educació. I direu, i per què?
3: Per què?
7: Hòstia, doncs perquè gràcies a aquest tio podem ampliar el nostre currículum d'idiomes, perquè fa un temps va defensar que el català, el valencià i el mallorquí són llengües completament diferents.
8: Baixa un embolic, jo t'ho dic, cosa de l'idioma, un senyor petit i així.
7: Ho va dir en un ple municipal de Rubí. El tio va dir que això de que s'ensenyi català, Mallorca, València i tal, que no, que són llengües diferents i, per tant, no ens entenem quan parlem amb valencians o amb mallorquins.
0: Has de pensar que Rubí està al Baix Llobregat i allà hi ha molts polígons industrials, que no es fos cosa de la contaminació, que li generés algun tipus de confusió.
7: Pot ser. Tant de bo fos
4: Rubí,
7: això. Jo crec
4: Rubí
7: que...
4: Vallès Occidental, però, però la descripció serveix igual.
7: Sí. En qualsevol cas,
0: perdona,
7: jo crec que té més a veure amb que sigui del PSC. El tema és que les declaracions van generar molta polèmica, va acabar de sortir, va sortir gent del PSOE, el PSC, que és el mateix, a rectificar i a demanar perdó, però ara que la gent s'havia oblidat una mica, pum, li han donat un càrrec. Llavors, jo el que he estat observant, jo soc molt observador, dic, quina sort que això només passa a Catalunya, perquè el castellà, hòstia, es parla de Mèxic a Xile, es parla d'Equador a Venezuela i és el mateix idioma. Però tu creues d'Alcanar, passes a Vinaròs, i és que no hi ha qui t'entengui. T'ha dit, what are you speaking? I'm not listening.
9: Vaya, torra nos está dando el tío este.
7: Això també és veritat.
10: Díselo, Carlos.
9: Eres más pesado, madre mía, que un collar de melones. Cállate ya con el idioma.
10: Collar de melones.
9: Qué pelones.
0: Marc Puga.
1: Hola.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: Canvieu de tema.
1: Atenció, atenció, Sergi, que això és molt gros. Avui estic molt contenta. No sé si ho heu notat, Sergi Ferrer.
7: I tant, que ho he notat.
1: Sí, perquè porto dies parlant i fent gestions, diguéssim, amb la meva segona família, que és Jazz Music.
4: Joder.
1: Sí, escolteu. Estem escoltant la sintonia de Allà tu.
7: És bona.
0: Escolta, aquesta podria servir
7: està borratxa,
0: per arrencar cada hora del matí a Codina. Escolta, escolta, escolta.

0: Pallasso!
1: Doncs sí, l'altre dia vaig estar concretament amb el mític presentador de tele, Juan Rabonet. A les 9 escoltarem tota l'entrevista que vam fer, perquè vam parlar de
2: quina
1: moltes
2: sort.
1: Coses. Però ara que són les 8 i la gent s'està llevant, ja s'ha llevat. Avui que escolteu, quina és la rutina del matí del Juan Rabonet? Perquè mireu què em va dir.
3: Jo, quan no estic treballant, em llevo a 6:45.
1: Ah, bé.
3: I a 8:00 ja he esmorzat, m'he dutxat, ja he fet caca i ja puc despertar les criatures i anar a escola i agafar la M30 i escoltar RAC 5 durant voltes.
2: Sí,
3: i quan estic aquí, com no estic amb la mainada, que estic a Barcelona, ja em llevo més tard, esmorzo més tranquil·lament i tot això, la caca també la faig igual.
1: Però fas caca cada matí?
3: Però qui no fa caca cada matí?
1: Home, cada matí? Cada matí a llevar-te, estem parlant.
3: Bueno, esmorzes, poses en marxa el sistema digestiu i després d'esmorzar hi ha un moment que, bueno, que algú pica la porta.
2: Jo sí que no us interessa, però últimament vaig una mica restret.
4: Ah, sí? Ostres, a mi sí que m'interessa.
1: Sí que ens interessa.
2: M'està costant.
1: És molt important.
4: Quan fa que no... Sí. Que no
2: ara mateix soc com un Golden Retriever quan s'ha menjat un os de pollastre que li ha entrevessat.
4: Ai, no. Quina imatge més gràfica.
2: Faig, estic en una fase de boletes.
1: Que mono. Com les cabres.
5: Ai, saps foto?
2: Doncs després sentirem l'entrevista sencera al Juan Rabonet, que és un referent, efectivament. Molt bé. Gràcies, Mar, eh?
1: No, a tu.
2: I el tema de conversa de tu ja ho sabeu, ai, de tu. D'avui, ja sabeu, és el tema de la calor que fa.
6: Que calor, que calor, oh, eh, oh.
2: Calor. I sobretot, que farà aquest cap de setmana? Tothom ja està fent els seus plans pel fit en funció de la forta calor que sembla que tindrem dissabte i especialment diumenge, coincidint amb l'inici de l'estiu.
5: Bon dia, a Maria.
1: Hola.
2: Hola, Albert, bon dia.
5: El veig a la gent molt amoïnada pel canvi de temperatura. Sí. És veritat que a partir de diumenge ja ens podem anar oblidant del nòrdic.
2: Home, joder,
5: jo ja ho tinc tot preparat, tot a punt, per estrenar una manteta fina i portar els mitjons per dins el pijama en lloc de per fora perquè no se'n vagi l'aire.
1: Ah, mira, bona.
5: Però ara que farà tanta calor,
2: sí,
5: des de l'experiència, aprofito per donar-vos tres consells, tres tips.
2: Sí.

0: completat, anem amb el segon.
1: Hi ha molts?
0: Segon,
1: quina mandra.
0: Tres.
2: Joder, no hem arribat ni a l'equador.
3: Mare de Déu.
2: El segon és anar per l'ombra. Semblarà una tonteria, però anar pel sol no hi farà arribar.
0: Sort que ho has dit perquè no hi havia caigut.
2: No, perquè hi ha gent que dius, sembla que hagi d'anar pel sol per arribar abans, clar, com si agafessis una estrella del Super Mario.
1: Per ningú tant, que pensi així.
2: Mateix camí, mateixa velocitat, i anar per l'ombra és una bona solució per arribar.
0: Ja podem anar amb el tercer, que deu ser hidratar-se, suposo, no?
2: No, el tercer, i no menys important, aquest és un bon truc, és congelar les claus de casa.
0: Hòstia, això sí que és nou.
3: Per què?
2: No serveix per res, però quan les toquis diràs, ai, que fresqueta.
3: Ah, mira!
2: Sembla que no t'alegra.
1: T'has guardat el bo pel final, bandido?
2: Exacte. Bon cap de setmana, amics de la ràdio.
0: L'Albert...
3: No som amics.
0: Ja sabeu que l'Albert és molt fredolic. El nostre Albert també és molt fredolic.
2: I tant.
0: I que es passa l'any amb la manteta, però, bueno, va una de calor, manteta més fina. I claus al congelador. Tremenda parida, Albert. Gràcies.
2: Gràcies, Altri.

0: fantàstica, carregada d'amor i de bon rotllo, de tan bona no està escrita. Això és Unwritten amb la Natasha Bedingfield i segurament el seu tema número 1, que ara ve un quart de nou del matí d'aquest 19 de juny, divendres, a les portes d'un cap de setmana molt calorós que podries aprofitar, per exemple, per anar-te a banyar entre centenars de tonyines roges. He dit centenars.
1: Centenars.
0: Imagina't-ho, calla un moment, Joan Maria.
1: Calla.
0: Imagina't-ho, Mainat, imagina't-ho. Tirar-te a l'aigua, mira, mira.
1: Oh, s'ha de fer la digestió.
0: No estàs millor ja o no?
1: Sí. Dues horetes de digestió, recordeu-vos.
0: Senyor, una forta abraçada.

0: Aquí.
1: Va, deixeu-me explicar això, va. Us imagineu nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani? Això és el que viuràs al Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot el teu primer bateig de mar.
0: Snorkel.
1: Mar.
2: Mar? No, bateig de mar?
1: Sí. Adrenalina i un record que no s'oblida. Calleu! Aquest estiu, entra a l'aigua i deixa que el món canvi. Reserva ja a tuna-tour.com. Com... De bé t'ho passaràs.
3: Oh. És un setmanal cridat i rimat.
1: A vegades, amb la il·lusió del divendres, un es perd, no? Es desorienta una
2: mica. Clar, és la felicitat.
1: Havia estat el cap de setmana, però sí, aquests últims 5 dies han passat moltes coses. I el Sergi Ferrer és un cronista.
0: Sí.
1: Té aquí un bloc de notes, un boli, i va apuntant doncs, totes les notícies que considera rellevants, llavors les resumeix totes amb un fantàstic poema. Rimat i cridat al matí, a Codina, quan vulguis, company.
0: Tu mateix. Vinga, fol.
2: Dale, dale.
0: Marta, quina por! Avui no tenia por. Soc valenta i forta i empoderada.
1: Empecemos ya, ¿vale?
0: Alegra la cara, company. Posa a refredar el xampany, que amb esforç, ganes i afany, acorda pau entre Trump i l'Irany. Molta calma a l'Orient Mitjany. Donald Trump encara es plany per un pacte ben estrany. Ha caigut en el parany. Diuen que han guanyat la guerra, però estaran pagant tot l'any. Però atenció, comença el duel. Reacció freda com el gel del seu gos Faldei Fidel, Netanyahu i Israel, que no els ha agradat un pèl i amenacen no complir el que posin al papel.
1: Se entiende nada.
0: Se entiende todo.
4: Que rima más barata.
0: El diablo! Quina calor! Humitat, sol i xafogó. El planeta s'acaba, quina por.
3: Quina por.
0: No lluiteu, que serà pitjor. Assumiu i abraceu el dolor. Però tingueu en compte un factor. Quan aquesta calor predomina, quan hi ha una xafogó que extermina, quan hi ha una humitat que domina, agafeu el telèfon corrent i truqueu a una mica en piscina.
3: Falta de respecte.
2: Que bo.
0: Una cosa sé del cert i desperta un desconcert. A veure, jo no sóc expert i potser no parlaré amb encert, però em plantejo un dubte incert. Espanya va empatar amb Cap Verd?
3: Ah. Sí!
0: Mira, m'estàs canviant molt ràpid, ens quedarem sense músiques. Tot d'eufòria mundialista, espanyols amb cara trista, als balcons, bandera vista, con la roja, passen llista. Tu ets un nazi català, però ells no són nacionalistes. Veus, no tenim més músiques, ja. Només una cosa més. L'Elon Musk té molts diners. Un bilió són molts calés. Ell bilions, nosaltres res. És enveja. Potser ho és, però hi ha raons de pes. Per pensar que molt normal, doncs tampoc és. Jo tinc una solució per fer una redistribució. Que algú amb bona punteria dispari un tret de sortida per començar una revolució.
3: Ah!
0: Quin susto! Apologia!
1: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies!
5: Sí, són rimes torcides!
4: Que asco! Bonito!
5: El diablo!
1: Que asco, no!
0: Però que asco per què?
6: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Maria, els tens?
12: Oh, fa un any que els preparo.
11: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
12: Va, que els hi tiro. Bufa, Dani, que s'apaga!
11: Si ja bufo!
12: Bufa! Bufa!
13: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: La vida de la sorpresa, sorpresa.
17: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
18: Ella era una xica plàstica.
19: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
17: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
20: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
21: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
22: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
23: Guala!
21: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
23: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
24: Què?
23: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
24: Sense pagar?
23: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
24: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
25: Citroën.
26: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
27: Matina Codina presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: Bueno, referències a l'ex, eh? Doncs no deu estar gaire contenta amb el vídeo que ha penjat Sebastián Yatra amb els seus col·legues presumptament i visiblement ebri en un cotxe com fotent-se una mica de la gitana cantant Superestrella, eh? Marpuga,
1: sí, correcte, i s'ha fet molt viral perquè la gent està dient que és una mica com de mofa, no? Surt amb els amiguets en plan, Superestrella!
0: Sí.
1: Llavors, clar...
0: Un moment ple de, bueno, de substàncies etílicues, no? I de fotatisme. Se'n riu una mica de la, de la gitana. 6 minuts i 2:15 del matí, divendres 19 de juny, després de la connexió psíquica, saludem la Violeta perquè l'actualitat està mogudeta.
1: Ai! Epa! Pere-pere! Pere-pere!
0: Les notícies del dia són les següents. L'onada de calor dispara les alertes dels bombers.
2: Que ja han hagut de treballar en els primers focs de la temporada. 10 focus simultanis les últimes hores. La majoria es van concentrar a les comarques de Lleida. Avui ja hi ha 3 estabilitzats, 6 controlats i un extingit.
3: Ai, que buenos están los bomberos. ¿Verdad?
4: Què més dona, això, ara?
3: Hombre, es importante decirlo.
0: Bueno, que si surten pels focs, el parada els pot veure.
3: Claro.
0: És una mala notícia, però té aquesta escletxa com d'optimisme del parada.
3: Allí imágenes, Violeta, de los bomberos...
2: Que jo sàpiga, no.
4: No tens per què respondre.
2: I de totes maneres van bastant tapats a cobrir els incendis.
3: Ai, bueno... Bueno, a mí
2: me agradan igual.
3: Claro, a mí lo único que me interesa son las mangueras. O sea, que eso es lo que sí que...
4: Oh, qué sutil.
0: Canviem de notícia. Zapatero, Violeta defensa ultrança la seva innocència als àudios filtrats de la seva declaració.
2: L'expresident espanyol nega de totes estar darrere del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i diu que les seves filles tampoc han tingut res a veure. Són 3 hores d'àudios que van sortir publicats hores després que el jutge imputés les filles i la secretària de Zapatero.
0: Doncs si tinc 3 hores lliures aquest cap de setmana ja me'ls escoltaré.
5: Claro, oye, Canadá le ganó 6-0 a Qatar.
4: No canvis de tema.
5: Vamos a hablar del Mundial, de otras cosas. Venga, fuera de esto ya, va.
2: És un podcast llarguet, però si tens temps lliure, endavant.
0: A veure,
3: fuera de
0: Pedro, no pateixis, perquè ara parlem de Suïssa. Suïssa diu que s'han posposat les converses entre l'Iran i els Estats Units.
2: Sí, que havien de servir per detallar la lletra petita de l'acord de pau, ho ha anunciat el Ministeri d'Afers Exteriors suís, que és qui organitzava aquesta trobada, tot plegat hores després que la Casa Blanca avisés que el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, no viatjaria a Suïssa per culpa de problemes logístics.
0: I si ens agrada el Mundial, que ens agrada, què podem saber mentre conduïm, Violeta?
2: Doncs, per exemple, qui ha marcat a l'Equador Curaçao o en el partit Txèquia-Sud-Àfrica del Mundial, perquè Waze, l'aplicació de navegació per GPS que et mostra notificacions en temps real, doncs també et mostra notificacions sobre els partits que s'estan jugant mentre condueixes.
0: Tu li dius Waze?
2: Waze, no? Potser millor.
6: El Waze.
0: No, jo la faig servir molt, eh? Soc d'aquests que... O sigui, porto un munt d'informació, no? O sigui, veig qualsevol cosa a la carretera, ho notifico, no?
4: Sí. I et donen com punts que jo penso, què fa? Tens una bici al final de l'any o alguna cosa?
0: No, però si vas a configuració, pots veure el teu perfil...
2: Ja. I et diu, és un usuari molt expert.
0: Sí, exacte, pots anar avançant, pots triar també la teva emoticona, o sigui, el teu avatar.
2: Ah, sí? Sí.
4: Però estaria guai que si notifiques molt, t'avisés d'algun radar que no avisa l'altra gent, saps? O d'un control.
0: Saps què vaig pensar jo? Dic, hosti, això estaria bé que els punts els poguessis... Vas canviar, per exemple, per combustible.
4: Ah, que bo.
0: Saps?
3: Jo m'atabalo molt amb aquestes notificacions. Intento treure-les. Sempre dic que no. Passi el que passi.
4: Sempre dius que no, a què?
0: Si hi ha un objecte perillós al mig de la carretera, dius no. Home, perquè el de darrere se'l mengi.
3: No m'interessa.
4: Ja el veuré. Quan arribi, ja el veuré.
6: Falta de respecte.
0: Violeta, ens encanta que vinguis. Has de venir més sovint.
2: No depèn de mi.
0: Tu com portes la calor?
2: Jo... No, gaire bé. A mi la calor... O sigui, jo sóc team calor. No,
0: ets team calor.
2: Fred, sí.
0: Team calor.
4: Tens ni idea.
0: Molt bé. Doncs pels que...
2: No, tothom pot tenir bon gust.
4: Otra que te tuerce la cara, canoso.
7: Sí, m'agrada. Dones que tallen, que es fiquen amb tu.
6: Ha dit guafe.
0: Violeta, molta gràcia, bon cap de setmana. I els que no sigueu team calor, doncs, a la fresca.

0: Figaflauas, per la música que fan, també pel directe que tenen, i aquesta cançó és perfecta, si el que voleu és perseguir el dèficit calòric, perquè la balles i quedes absolutament esgotat, A la fresca, ska, La fresca, ska, ska. Ska, ska, xigro, xigro, xigro.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: I amb els nostres estimats amics de Càmpings de Tarragona us expliquem que avui la canalla de Catalunya agafa vacances. Xavi Cazorla.
2: Hola, doncs sí, gran dia, Recordo quan ho vivia fa 35 anys com la persona que agafava vacances, quina il·lusió. Ai, sí. I ara doncs ha canviat bastant la història. Però bueno, per valorar com ha anat aquest final de curs difícil, no?, amb tantes vagues, doncs tinc en línia, hem contactat amb diversos grups de mestres catalans. Començarem amb l'Institut Marc Puga de Taradell. Allà ens escolta el professor de català de l'Institut, el senyor Joaquim Puigdevall.
3: Joaquim no, soy Joaquí.
2: Ah, però ets el professor de...
3: De català, sí, Joaquim Puigdevall.
2: Ah, doncs és Puigdevall.
3: No, no, perdona, Puigdevall.
2: No, però es pronuncia Puigdevall. És un...
3: Però oye, ¿me va a discutir mi apellido?
2: No.
3: Qué asco de catanazis. Joder, se dice Puigdevall, si me apura, Puigdevall. Joder.
2: Val. Bé, doncs també saludarem a la mestra de filosofia, Elies Sant Julià de Ramis, de Sant Julià de Vilatorta. Enriqueta Llibreta, bon dia, com
4: bon
2: està?
4: Bon dia, no tinc gaire temps perquè he estat de baixa des del gener. Em reincorporo avui, vaig una mica atabalada.
2: Carai, torna avui de la baixa.
4: Sí, just per agafar vacances demà, que va, si no les perdia.
2: Joé, clar, doncs té tota la lògica també. I saludem a Fabrizio Rambert, alias El Loco de Tucumán, professor d'Educació Física de l'IES Concha de la Lora de Castelldefels. Bon dia.
5: Buenos días, España. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Un placer verdadero, un gusto auténtico. Como profesor de inglés, antes fui de educación física, pero también fui anteriormente de filosofía y anterior de la anteriormente de música, ¿viste?
2: Pero a ver, has estado mestre de inglés, de filosofía, de música y de gimnasia.
5: Como argentino nacimos con la carrera de filosofía, lo que me permitió convencer al director del centro para ser profesor de música titular. Claro. Luego, como laburé enseñando pádel, me pasé a la gimnasia.
2: Vale,
5: y ahora, como Messi juega en el Miami, soy el profe de inglés.
2: No
5: Por cierto, ¿te gusta el pádel a vos? Porque doy clases.
2: No, no, no me interesa. Pero para arrancar, ¿es usted al mes?
5: No, sí, yes, yes. Ah. The conch of the mother. Viste, no, o sea, watch.
2: Sí.
5: Claro.
2: Claro. Y también,
5: sure.
2: Sure, sure. Y también se escolta al profesor de filosofía española del colegio Javier Ortega Smith de Ripoll. Es el señor Mark
5: Ribas. Perdón, sir. No es Mark Ribas.
2: No.
5: My name is Mark Ribs. Soy de Londres.
2: Ah, val. O sigui, tenim el profe d'anglès, que és argentí,
6: sí.
2: El de català parla castellà i el seu cognom és en castellà,
6: sí.
2: I el de castellà ve de Londres cada dia, que realment s'ha fet poca vaga, igual, al final de curs.
4: Jo tampoc soc de filosofia,
2: Ah, no?
4: Passa que soc substituta, Jo en realitat era la professora d'educació física.
2: Què diu?
4: Però tinc l'espatlla malament d'ensenyar lluita grecorromana als de vuitè.
2: Lluita grecorromana? Però quants anys té, Enriqueta?
4: 60. Perdona, que com he estat de baixa no conec a la gent.
2: Ah, d'aquí, de...
4: Nois,
2: sí.
4: Rosa Melano Rubio?
2: No.
4: La coneixeu?
2: No, no, no llegeixi aquests
4: noms.
2: Rosa
4: Melano Rubio?
2: No, no llegeixi el nom en veu.
4: L'hotel ple de conèixer Rosa Melano.
2: A veure, anem al tema. Quina valoració fan del curs?
3: Ya se acaba, porque esto ya es insufrible. Hacemos clase de catalán en barracones a 37 grados.
2: Clar.
3: Hace tanta calor que algún día los de la última fila se tienen que abrir cerveza fresca.
2: Ya, normal.
5: Y bueno, acá estamos inmersos en el baile de final de curso de la fiesta que es hoy. Llevamos ya 3 meses de ensayos. Tres meses que dejamos, obvio, de hacer inglés para el baile. Bueno, más las huelgas.
2: Sí.
5: Lo cierto es que no hacemos clase normal desde enero.
2: Joder,
5: ¿no? Hosta, chungo, yo soy mestre de substitución.
2: Sí.
5: La conselleria em va assignar una plaça de mestre a Ripoll.
2: Sí.
5: I has de venir de Londres cada
2: joder,
5: matí fins a Ripoll.
2: Què?
5: És una mica embolic, però clar, era això o perdia la meva plaça d'interí.
2: Ah, no, clar, molt pràctic, tot plegat. I un tema que sempre surt aquests dies, el tema regals de final de curs, què?
6: Ara.
4: Jo soc la menys indicada perquè he estat de baixa 6 mesos.
2: És veritat.
5: Bueno, a mi els alumnos me regalaron una tarjeta que decía, vale, per un massatge a veure si te relajas i te callas.
2: Ja.
5: Que no hacía falta, que me lo cambiaran por una taza para beber mate.
2: Ah, molt bé.
5: Perdoneu, jo us deixo que m'acaben d'avisar que haig d'anar a fer una substitució a Tortosa. S'ha agafat la baixa.
2: La Tortosa,
3: tío. Para mí el mejor regalo es que los 4 gamberros de la clase les dé un corte de digestión este verano y no vuelvan en septiembre.
2: No, home, no, Joaquín, no digui això.
4: No diguem aquestes bajanades, per favor.
2: Exacte.
4: On si has vist que un mestre no vulgui regalos?
2: Pensava que la bajanada era lo de la mort algú, no el regal. regalos, Enriqueta, de veritat.
5: No estoy de acuerdo. El mejor regalo es la sonrisa del pibe cuando sale a la cancha con la remera puesta de San Lorenzo de Almagro.
2: Sí, exacte, Fabricio. No et suporto, calla una estona. I vostè, Enriqueta, sigui més tolerant, que s'ha passat tot el curs de baixa, no vinga aquí ara
4: fent... Sí, una cosa, si em senten els pares que s'encarreguen del regalo, porteu-me a la primera hora, eh? Que jo no sé si arribaré a la tarda, és molt cansat això. Qualsevol cosa estarà bé, eh? Val. Un pernil, massatge, hotel al Mancant... Sí. Estalvieu-vos la samarreta amb els noms dels nens i les mans de cadascun. Això no, l'última que em van regalar la vaig enviar a Turquia, que per allà sempre hi ha terratrèmols i segur que els hi fa falta.
2: Enriqueta, ho deixarem aquí, perquè això és lamentable.
4: Espera, no, vull aprofitar l'altaveu per avisar els pares d'un nen que no ha vingut,
2: Que no és de veritat, el nen.
4: Miren a Miano?
2: No, és que no existeix.
4: Algú miren a Miano?
2: No, no. No digui més aquest nom.
4: I un altre, que aquest és colombià. Sí. Que rica verga.
2: Torna-hi.
4: Que rica verga.
2: Penjo, adéu. Records. Adéu.
6: Oye, pobres niños, claro que sí, tenía que decirlo.
2: Sant Pardó.
0: Mare meva, quin galimaties. Xavi Cazorla, gràcies per dir alguna cosa.
2: A vacances, estiu.
0: Sí,
2: a vacances.
0: Que rica verga.
7: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
8: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
7: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: clàssic dels irlandesos de Cors, una cançó del 2000, Breathless, boníssima, tremenda i fantàstica per començar un cap de setmana que pinta tòrrid. Podreu fer un ou ferrata sobre la carrosseria del cotxe. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Us suarà i molt fort l'aixella.
1: M'he comprat

0: I poca cosa hi podrem fer, Mònica Usart.
1: S'ho va molt l'aixella. Que sapigueu que és un hit, a la classe de l'Elna. Toma. Ahir em deies que mama se'n riuen de tu.
2: Ah, sí?
1: Vaig dir, no, Elna.
2: Se'n riuen
1: amb mi. Què fan? Diu, es posen el xupa-xupa a l'aixella.
2: Què dius ara?
3: Ai, no m'ho puc creure.
1: Ostres. Perquè la profe els va donar un xupa-xup perquè ja estan encara al final de curs.
4: Joli.
1: I se'l posava... l'aixella.
4: Però és agradable, no?
1: Però, i,
3: com,
1: és,
0: com és que s'ha fet viral a la classe de l'Elna?
1: Doncs jo crec que per la mestra. Tinc la sensació que ha sigut la mestra que, com en seguim a xarxes socials, que devia veure-ho a l'Instagram i la va cantant per la classe i ara tothom la canta.
5: És la mestra dient, agafeu el xupa-xupa i se ho poseu a l'aixella i mireu tots a l'Elna.
4: És estrany perquè acostumen a prendre-s'ho molt en sèrio, els mestres, la seva feina. Vull dir que no... Em sorprèn que es dediqui a posar cançonetes a l'alumne.
1: No, la canta ella, no la posa.
4: Ah, molt millor.
1: Sí, és que a la classe fa molta calor. Que ho sapigueu, això sí que és complicat.
3: Clar. I els hi sua l'aixell.
0: Va, sí. Primera onada de calor del 2026. Mònica Usart, de quin mal haurem de morir exactament?
1: Ah, doncs de calor.
4: De... Una broma meteorològica molt bona.
1: De calor. De calor.
0: Un moment, un moment. Intensa. Podeu deixar escoltar el temps als oients? Va,
1: doncs mira, preavís del Meteocat per la primera onada de calor de la temporada entre diumenge i dimarts, almenys amb temperatures molt disparades, sobretot a les comarques interiors. Valors que podrien superar els 40 graus fins i tot cap a Ponent, entre 34 i 38 a la resta de punts de l'interior, una mica més baixes a la línia de la costa i també al Pirineu. Per tant, molta, molta calor a partir de diumenge. Tots els consells que sempre donem, hidratar-vos bé, no exposar-vos al sol durant les hores centrals del dia, sobretot si feu exercici, a casa tancar les finestres, aquelles que hi toqui el sol perquè la nit estareu millor, perquè puja també de nit la temperatura, i seran nits que fins i tot poden ser tòrrides, en alguns valors per sobre dels 25 graus. I avui
0: tenim
1: temperatures semblants a les d'ahir, entre els 30 i els 37 de màxima.
0: Ala.
1: Amb alguns núvols prims i després de tarda algun ruixat al Pirineu que es podria repetir el cap de setmana i també amb pols sahariana en suspensió.
0: Doncs tothom a la platja, a les piscines, a buscar refugis climàtics,
1: totalment.
0: Gelats, refrescos, el que convingui. Gràcies, Mònica.
1: Apa, adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
7: REC 105 Barcelona.
8: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
7: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
8: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
7: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU.
9: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
12: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
13: Això només passa.
14: Ja tardes.
15: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, Ens han enviat un àudio... de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva. Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim. Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
7: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
7: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
7: RAC 105.
2: La teva música.
15: Abans de res...
0: Diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però clar, quan hi ha un sol que esquerda les pedres, els barbuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa.
15: Fa calor per les olives, és el millor.
0: Toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives a l'Espanyola. Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'escala. I ara que estem de Mundial, toca compartir els partits amb la família i els amics amb olives la Espanyola. I és que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, perquè és la Espanyola una aceituna com ninguna.
15: Com ninguna, com ninguna, com ninguna.
0: Perdona, una cosa, com et dius?
5: Pumba.
0: Pumba. Pumba.
5: Bona idea, no?
1: Hola, Pumba.
0: On tens concert aquest cap de setmana?
15: En la sabana.
0: En la sabana.
1: Que guai.
5: Sí, és la sabana fantàstica.
1: Canta, Pumba.
13: Et fa servir per tapar-te el llit.
15: És bona.
14: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: Hòstia, sort que arriba el cap de setmana, perquè no puc més. Ja,
5: s'entén res d'aquest programa.
0: Aquest programa. Això s'entén més perquè ho explica un tio seriós, que és el Ferran Aràndiga. Com està el trànsit, Ferran? Bon dia.
16: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb l'accident actiu encara de la C58 al nus de la Trinitat i que encara talla un carril de circulació i provoca ara 5 quilòmetres de cues i també congestió d'entrada a Barcelona cap a la Meridiana i les dues rondes en sentit sud. També destaquem que tenim activa una avaria a l'altura del Bruc a l'A2 que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de retencions. Destaquem també intensitat de retencions a hores ara al Vallès, sobretot a la AP7 amb cues intermitents en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.

0: Pensament a mida. Motorocasión.com. El veus del vols de l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasión.com. Motorocasión.com.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: A RAC 105. Estàs escoltant.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Matí.

0: Aquesta és la veu elegant i, si m'apures, sexy, d'una dona que es diu Olivia Dean. Man I Need. En aquesta cançó explica, doncs, com hauria de ser l'home que ella necessita, eh? Una persona compromesa, una persona romàntica, una persona directa. 8 minuts i les 9 del matí, Mana i Nit.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Com cada dia a aquesta hora, Alan Lillo, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Repassem la tele i expliquem que avui hi haurà nova prova final a Passapalabra, no?
2: Oh, sí, senyor. Ai. Sí, senyor. Ahir vam tenir el darrer rosco de Passapalabra, Antena 3. Ja no el tornarem a veure, eh?
0: No es menjarà ni un rosco més allà, eh?
2: Epa, bé. Ja sabeu que no tenen els drets d'aquesta prova i així ho explicava el seu presentador, Roberto Leal, que ja avançava el que passarà avui, aquest vespre, a Passapalabra.
3: Hay empate entre Javier y David. David y Javier, 1.200 euros a repartir, 600 para cada uno. Evita la silla. Y en el siguiente Pasapalabra, el bote, 658.000 euros. Mañana os invitamos al estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra, que ya os digo yo que os va a encantar. Ya sabéis, a las 8 de la tarde aquí en Antena 3. Adiós, adiós, adiós.
0: Doncs tothom està fent elucubracions, no? Està intentant imaginar com serà aquesta nova prova final de Passapalabra.
2: He estat investigant i allò de que dèiem, no, però serà doncs molt similar i amb una altra forma, amb una creu, per exemple, i tant. Això es veu que no pot ser.
4: No.
2: Perquè per llei també està estipulat de que no s'ha d'assemblar al rosco, és a dir, allò de la inicial i una forma i tal, que no pot ser.
4: Però hi ha alguna, línia,
0: hi ha alguna teoria o no? Hi ha alguna teoria o no?
2: Està això sota una caixa forta. Bueno, sota no, a dintre.
4: Clar, perquè si està sota s'aixeca la caixa i ho agafes i ja està.
2: Bueno, depèn el que pesi.
4: Clar, també és veritat.
0: Bé, el que sí que diem ja fa dies és que suposo que la frase Passapalabra en algun moment de la prova final es deu poder dir.
4: Clar.
0: Bé, tothom pendent avui, segurament unes bones xifres d'audiència de tanta gent, no?, pendent de què passarà. Dilluns ho explicarem a la secció del Lillo. Més coses, va.
2: Sí, mira, he de reconèixer que sóc molt fan del programa que ve a continuació, First Dates, i del tio, sobretot, que vam portar perquè va fer una cosa per lligar que ni jo com a imitador, o sigui, que m'hi dedico, ho he fet servir mai.
4: Ai.
2: Que és fer-li una imitació a la noia en la teva primera cita.
4: Ai, ai, ai, ai,
2: Es diu Edu, té 29 anys i fa de Mariano Rajoy.
5: Ostres. Soy monologuista.
6: Oh, hago... O sea que eres muy gracioso.
5: Bueno,
6: ganas por el humor.
5: También hago parodia, hago sketches, alguna imitación que otra también. Se me da, creo que muy bien Rajoy. Rajoy, imagínate que se encuentra Carlos Sobera con Rajoy entrando por esa puerta del restaurante, diría Rajoy. Pues, mire usted, es Carlos Sobera el que elija al pretendiente y es el pretendiente el que quiere que elija Carlos Sobera al pretendiente.
4: Joder.
5: Muchos días y buenas gracias.
0: La S aquesta la fa bé, però...
7: Sí, no.
0: Sí que va, la
7: és, és veritat que és estrany com a carta de presentació.
8: Com a primera cita. A més, és imitació,
2: és molt la imitació clàssica. És a dir, és com quan tothom feia la duquessa d'Alba en el seu dia. Vull dir, tampoc sorprèn, no?
4: Al final imites a les persones que l'imiten de veritat.
2: Exacte.
4: Jo quan faig veure que imito, imito a l'Alan o al Xavi imitant a la persona, no? Això ja són tres capes de fer-ho malament.
0: Però això, a més, es deixa per més endavant, no?
8: Exacte.
0: El primer dia...
8: Sí, sí. El primer dia se'm posa a imitar i dic, madre, me piro.
5: Muchos días y buenas gracias.
0: Has abandonat mai una cita?
8: Mai, què va? No, perquè jo aguanto fins al final. Després, a vegades, doncs, no l'he repetit. Clar. Però aguanto, aguanto.
4: Per no sigui que et toqui pagar el teu.
8: Per respecte.
0: No és cap secret que aquest programa està ple de friquis.
8: Sí.
0: Jo no aniria mai a fer dates a buscar la meva parella. Mai de la vida.
2: No, però és veritat que és molt lleig el que diu la Mar, no? O sigui, aquesta gent que de cop i volta s'aixeca i diu, com no m'agrada la persona, ja marxo.
8: No, això no es fa.
7: Respecte.
8: Aguantes, en lloc d'arribar al coll li fas un piquito com a molt i te pires.
7: I potser hi ha un gir de guió després. A vegades sembla que a la primera entrada dius no, però potser després et sorprèn.
8: Sí.
0: No, que a més, un rebuig d'aquestes proporcions et pot generar un trauma de salut mental.
8: Sí, no,
9: i també hi ha gent que diu, no, mira, és que aquesta persona és lletjíssima, que em sembla d'una falta de respecte. I veus a la persona que diu que l'altra és lletjíssima i dius, no sé qui et creus que ets tu.
8: Tens tota la raó, Toni.
4: Parles com si t'hagués passat, Toni.
2: Bé, acabem amb un programa que és una mina de grans moments, Mi extraña adicción. D'X, on en aquesta ocasió hi ha una dona que té un ritual de bon matí.
0: Que l'expliqui ella, no?
2: Sí, diu que li dona molta energia.
10: Me gusta que el sol no llegue solo al perineo, sino también a los genitales y al ano. Lo que hago es dejar que la luz solar llegue a esa zona de mi cuerpo entre los genitales y el ano. Cuando amanece, mi cuerpo está en sintonía con el sol. Me despierto al amanecer y hago mi ritual matutino. Coloco el perineo directamente hacia el sol porque la energía que emite lo activa. Los rayos del sol aportan vitamina D, que és essencial per a mi bienestar.
0: Ara, ara entenc perquè jo hi ha dies que estic molt baix d'energia, que és que jo em desperto i arribo a la ràdio abans que surti el sol. Jo no puc estar en sincronia amb el sol perquè el sol surt més tard, diguem-ne.
7: Per això la gent no entenia quan en deia mostres que baixem de la 15 a la 3, perquè nosaltres a les 10 sempre ens posàvem tots en fila, tota la redacció de RAC 1 RAC 5 en direcció al sol amb el cul a l'aire.
4: I els dies especials venia la Marta i et posava una flor. Saps com per celebrar?
0: Us heu d'imaginar aquesta noia, no? Com fent d'estrella de mar, no? a primera hora del matí, abans d'esmorzar, per carregar piles a través d'aquestes zones íntimes, enfocant-les directament al sol. Jo us he de dir una cosa.
8: Quina?
0: Tinc uns anàlisis de sang recents i a mi el metge em va dir que em falta vitamina D.
2: Ah, doncs ja ho saps.
4: I... Doncs agafes el sol i pel cul, Ernest.
8: A mi m'ho diu sempre i t'has de prendre uns potets, com uns olis, que te ho pugen.
2: Deixa't
8: i a part, prendre molt el sol. No, que és natural, que
0: si
8: és natural.
0: Si pots posar el perineu mirant el sol, molt millor.
4: Clar. Perineu i preparineu, S'ha de tota la zona.
2: Jo amb això sempre penso en els veïns, no? Dic, hòstia, imagina't que tens un veí d'aquests. Que guapo, no?
0: Sí, sí.
4: Home, sí. Mira, m'ha clucat l'ull i no.
2: Pots, si menges una oliva, pots tirar l'os allà, El pinyol.
0: Si li va bé, que... Què hi farem?
7: Clar, s'ha de respectar.
0: Per davant de tot, efectivament, Marta, respecte.
7: Clar.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres!
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: A RAC 105, estàs escoltant... I'd risk it all.

0: I els que comencen el dia desmotivats.
1: Arriba una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Ocasión Plus.
6: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.

0: Estem fent baixar el cafè a aquesta hora del matí de divendres amb Shakira i la cançó del Mundial, Dai Dai amb Burna Boy. M'encanta.
1: Sí. No. Bueno, ¿les gusta?
2: Sí, sí, ja, sí. Jo ja he arribat al meu límit de reproducció.
1: Pues falta un mes per acabar el Mundial, justo.
3: Qué horror.
2: A mi sí que m'agrada, a mi sí que m'agrada.
1: Ay, qué bien, le gusta el calvo.
0: No, 9 i 7 del matí, per cert, aquest cap de setmana tenim partits del Mundial. Països Baixos, Suècia, per exemple, Ecuador, Curaçao, Tunísia, Japó, i també el diumenge a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita.
4: Ui, mi madre!
1: Uau!
0: Marc Puga, bon dia.
5: Ara,
0: bon dia. Entenc que tu no seguiràs cap d'aquests partits.
5: No, jo seguiré altres formats televisius. Avui, que no són el futbol.
0: Avui la Marc Puga ens porta una entrevista que li ha fet el presentador de tele, Juan Rabonet. No,
2: ostres!
6: Home, si s'ha llorat.
5: Això mateix. Vaig anar l'altre dia al plató d'Allà, tu... Em vaig infiltrar perquè tenia ganes de conèixer el format per dins i de parlar amb el Juanra, que feia temps que no el veia. I vam estar cantant i parlant una estoneta i em va plantejar una pregunta, que aquí ara us la plantejo a vosaltres també, que és com es diria aquest format a una altra cadena.
7: Euros, euros, dubidú.
8: Si no los quieres, saia tu, tu. S'ha de fer així, no?
5: No em sé més, tu. Jo soc soprano i jo sé cantar.
7: Euros, euros, dubidú. Si no los quieres,
4: saia tu.
8: Com seria... L'Allà tu, si es fes a TV3. Ja t'ho faràs? Tu mateix?
5: Tu mateix.
8: El ja t'ho faràs? No, tu mateix. Aquesta nit a TV3...
5: Sembla a
8: com, com una, no, una mena de rima forçada.
5: Ja t'ho faràs.
8: Ja t'ho faràs.
0: No, és que ja tenim el concurs nosaltres, que la trama possible, com el Llucià Borrell.
5: Sí, una traducció de l'Allà tu, no? Bé, no sé si us agrada...
0: Escolta, perdona una cosa, que m'ha semblat que us coneixeu amb el Juan Rabonet. De quina etapa?
5: Ens coneixem, ara després ho explicaré, fa 5 anys. Ens vam coincidir a un lloc, ara us explicarem.
0: Bueno, sou del mateix barri, no?, perquè ell és d'Horta Guinardó.
5: Clar, aleshores som veïns. Sí, sí. Primer parlarem de que Allà tu, no sé si us interessaria concursar o no, però segur que hi ha gent que ens escolta que diu, ai, m'importa... Pues milions d'euros, así porque sí,
2: home,
5: no?
2: Sí.
5: Clar, doncs escolteu què heu de tenir per concursar Allà tu.
7: Com va l'experiència Allà tu? En català ben pronunciat.
8: Molt bé, molt feliços. Ens estem passant molt bé, la veritat. Som 23 friquis, 22 concursants i un servidor. I bé, ens ho passem molt bé, la veritat. I el públic també, perquè és un públic, a més, que conec des de fa... 12 anys.
7: Tu ets un mític presentador de concursos, no?
8: Afortunadament.
7: Afortunadament. I a més ho fas bé, Juanra, t'ho diré. Ho fas molt bé.
8: T'agraeixo. Gràcies.
7: Sí.
8: Gràcies.
7: Ets bo. Gràcies. Ets bo, se't dona bé. Què té de diferent?

0: ell no ho
1: clar,
0: sabia.
1: Jo he hagut d'anar al plató per fer-li una valoració de com estava fent la seva feina.
0: I li has dit que és un gran presentador de concursos, cosa que subscric, només faltaria, però a mi m'agrada molt recordar l'època del Juanra al CQC, el Caier.
2: Sí, sí.
0: Era un immens reporter.
2: I tant, senyor.
0: Un grandíssim reporter.
2: I tant.
1: És una meravella, i ara parlava el Sobera, però d'aquí ha agafat el relleu justament allà tu, ha sigut del Jesús Vázquez. Mm. I li vaig parar a preguntar sobre el tema.
0: És el tercer tall, oi?
1: És el del Jesús Vázquez, sí.
0: Tercer.
1: Tercer, sí. Has agafat el relleu a Jesús Vázquez, que la temporada és molt fort.
3: Molt fort.
1: Sí?
3: Molt
1: I ja
3: fort,
1: està, no?
3: Molt fort, sí, sí, home, molt fort. Però, per sort, per desgràcia, agafo concursos que han fet tot temps. I agafo programes que han fet tot temps. Jo vaig fer el Caiga del Manel després de ser espectador del Caiga del Wyoming.
1: Epa.
3: Jo vaig fer el Quien Quiere Ser Millonario després del Sobera i, bueno, i de molta més gent que el va fer. I era aquest. Aleshores, ostres, tinc aquesta sensació de dir, oye, mira, te dejo el cotxe un ratito i luego lo dejas, saps? Que de portar un cotxe que no és meu, però que me'l deixen, dono unes voltes, dic, guai, aquest cotxe com m'agrada.
1: I te lo devuelvo.
3: Sí.
0: Que molt valent i molt agosarat, perquè és el més difícil agafar un programa, el que sigui, que l'ha presentat un tòtem, precisament, no? Perquè la gent és com... Ah, és que no és el Manel Fuentes, és que no és el Carlos Sobera.
1: I que funcioni. Per mi allà tu tenia aquest repte, aquesta temporada, que era que anés d'audiència i la gent, vull dir, s'està veient i està funcionant i podria caure, doncs, en el...
0: Bueno, molt bé, amb dos pebrots, tu.
1: Sí. Els que voleu ser presentadors, que ens està segur escoltant molta gent que vol presentar la tele, perquè jo ho sé, que ens escolten periodistes, escolteu els tips que ens dona el Juanra. Què és el més difícil de presentar un concurs de tele?
3: Les entrevistes de promoció a RAC 105.
1: Sí, no?
3: Molt, és que... molt complicades.
1: No, és que m'ho han dit, alguna vegada.
3: Sí, però mira que bé t'ha anat.
1: No, m'ha anat bé. Aquí et dic, quiero ser presentadora como tú i estic com fent una entrevista a tu.
3: Vols ser presentadora de concursos?
1: Jo vull presentar a la tele, saps? Per tant, dona'm tips, tips del presentador.
3: El primer de tot, i el més important, has de tenir el cor, la mirada, l'esperit net i noble, transparent i natural, perquè el més important és arribar al fons de l'ànima de la persona que porta recursos humans.
2: Que bonito todo esto.
1: Bon consell, bon consell.
0: Escolta, m'he posat una mica gelós, perquè tinc la sensació que estàs creant contingut aquí al Matina Codina per buscar feina, no?
4: Home, no, és el primer dia, tio, no t'havies adonat.
0: Sí, bueno. Sí. Jo vull presentar la tele. És que,
1: però ja ho
0: no,
1: saps.
0: És que sembla que el nòvio actual no t'agradi, que estiguis... M'estàs sent infidel ja.
1: No, ja. Perquè al nòvio actual li dic les coses com són.
2: Ernest,
1: no,
2: vés en compte que jo vaig treballar fa uns quants anys a una ràdio on la primera setmana de programa de la temporada una noia que entrava nova amb mi se li diu que li ha de fer una entrevista a Alfons Arús. Fa la gestió pel programa on l'havien fitxat, evidentment, que era el que estàvem nosaltres. I...
0: Què?
2: Li comunica al presentador: l'Arús m'ha fitxat.
0: Hòstia.
2: I diu, no fotis si t'acabo de fitxar jo.
0: És que va aprofitar de plató en plató, de presentador en presentador, tot el dia, jo vull presentar, jo vull fer, no sé què. Escolta, si estàs malament aquí, m'ho dius ara i ja està.
1: Però que no és veritat.
4: No és infidelitat, però ella sap que pot picar molt més alt.
1: No és picar alt, però a qui li agrada la tele i a qui li agrada la ràdio? A mi la ràdio m'agrada molt, ja estic molt bé, us estimo molt i soc molt feliç, però a mi m'agrada molt la tele.
5: Home, tu mira la mà, una potra desbocada, ja tiene que salir en la tele presentant i ensenyant la ubre.
4: I poder arribar a final de mes.
0: Creieu que Marc Puga ens deixarà la temporada que ve?
1: Què va?
3: No arriba a final de temporada, ja t'ho dic jo.
4: No arriba a final de setmana.
3: Si s'està més estona, la veig més a RAC1 que aquí.
4: Això també és veritat.
2: La veig més a RAC1 que a RAC 105.
4: Sí, senyor.
1: No, perquè jo soc molt feliç aquí.
0: Se t'ha fet petit el Matina Codina un any.
1: Que no? Faré de dir-me això, perquè jo no ho penso.
3: Sí, és lo peor de la profesió, de verdad. És que eres ridícul, eres como Terelu.
1: Vinga, euros, dubidor.
0: A veure com li ha seguit fent la pilota al Juan Rabonet.
1: No és fer-li la pilota. Us he dit que ja el coneixia.
4: Posa el tall on dones el currículum.
1: Us esteu preguntant que de què conec el Juan Rabonet.
4: Ara.
1: Avui... A RAC 105, el meu lloc preferit del món, on més estimo a la gent.
0: Ara, vinga, pilota.
1: Us explico de què ens coneixem amb el Juanra. Ja ho tenim! Tu no crides, tu.
3: Que és un morning show, això.
1: Però perdó, tu dius...
3: És morning show.
1: Buenas noches, bienvenido allá tú, no sé què.
3: Sí, però perquè hi ha aplaudiments a sota. Aquí hi ha un silenci sepulcral.
1: Es posen aplaudiments també després enllaunat. Juan Rabonet, jo, Marc Puga, he sigut concursant de Boom.
3: És veritat!
1: No, un moment.
6: I tu què haries? Guión, no? Guión o una història d'amor tuya?
3: Oh, hola!
7: Una història mía de amor. Lo compraràs, no?
6: Claro. ¿Cómo tiene de título?
7: Sí. 10.626. És un número.
3: És un número!
1: Que te ríes?
3: No, pues, dius un número i dius...
1: Ja vas riure fa 5 anys.
3: Vaig riure el mateix fa 5 anys?
1: Jo vaig concursar Boom, el Juanra, evidentment no se'n recordava.

0: i li vaig posar el vídeo.
1: Perdona,
0: va dir,
1: quan fa d'això?
0: 5 anys, em van fer PCR.
1: I estaves donant la turra amb la teva novel·la que encara no ha sortit a la venda, no?
0: Sí, fa 5 anys just estava en el moment de més escriptura.
2: Molt bé, Marc.
3: Espero que escriguis millor que parli.
0: No, és que no va dir escriptura i no es veia que anava a dir. És que el llibre és en castellà, llavors tenia el xip canviat.
4: Així ho entenc tothom.
0: No, perquè ja té sentit quan el llegiu. Re, un dia parlem del llibre aquí.
2: Però l'haurem de llegir també.
0: Home, clar, que t'has de llegir. Home, per favor, que el títol és 10.626, que és un número, com li vaig dir a Bum en el seu moment, al Juan Rabonet. I ara sí, acabarem parlant d'allà tu, preguntant-nos per què hem de veure allà tu. Les persones que no veieu allà tu, escolteu bé per què l'heu de mirar.
5: Perquè és divertit, és entretingut.
0: No, perquè estàs tu.
5: Mira, feu el que vulgueu. No us vull obligar a fer res.
0: Que mono.
5: No vull posar oferta 99,99. Si voleu veure el programa, veieu. Si no, no passa res. Agafaré les maletes i quan els teus fills em preguntin per què no estem sopant avui,
0: diré,
5: bueno, perquè hi ha unes persones que no han volgut veure el programa que ha fet el papa.
0: No, Juanra, perdona, és que el futur de la teva família està a les mans dels espectadors, eh?
5: Sí, de debò. Mira, deixeu-vos d'allà tu. Allà tu. El més important és estar molt pendents dels matins de RAC 7.
0: Gràcies.
1: Us heu fixat que els millors presentadors del món són catalans?
3: Sí, senyor. I que acaben fent tele en castellà.
1: Que xulo.
0: Sí. Ja et diré una conversa...
1: El Sergi Faries exactament el mateix.
3: Evidentment, i jo soc molt més barat que la Mar.
1: Vosaltres,
3: jo et deixaria la
1: tele... Vosaltres que sabeu parlar castellà, aprofiteu.
3: Clar.
1: Si jo me'n recordo quan estava a Ràdio Barcelona, que la Nierga em va proposar d'anar a la tertúlia, perquè jo treballava adolescents poc en aquell moment, també, i necessitava així com... Vaig durar un dia, perquè no sabia expressar-me.
3: Ai...
1: Vull dir, jo, a mi... Jo, no patiu, que jo no surto de Catalunya. No patiu, que no surto de Catalunya.
0: El Juanra, fora de l'entrevista, sí, una conversa que vam tenir, un cop vam deixar de gravar, us diré que em va dir una cosa molt, molt guai, com a periodista, com a presentador, sí. I em va dir, Marc, estàs, o sigui, com a periodista, està molt bé que estiguis a la ràdio, estigues molt de temps a la ràdio perquè és la base de qualsevol periodista i presentador de tele.
5: Ahí está, fair play, ¿vale?
0: Entre per tant, visca la ràdio.
1: Sempre la ràdio.
0: I aneu a Instagram, que anirem penjant capítols d'aquesta entrevista i visualment veureu el plató. Per tant, @RAC105, ja.
1: Ja podeu veure un fragment d'aquesta entrevista en vídeo al nostre Instagram, @RAC105. Marc Puga, moltes gràcies.
0: A tu, per favor.
1: Marc Puga, quédate.
4: Me quedo.
2: Te se ven los pechos.
3: Prou, Santiago.

0: encara estic flipant amb el repte que ha aconseguit, eh? No té límits l'ambició de David Guetta, que ha omplert 3 vegades l'estadi de França i ha fet el seu show, el seu nou show, davant de 240.000 persones. David Guetta, que va la posa dreta al costat de Sia amb Let's Love.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Què, Lillo, anem trucant?
2: Sí, a veure, dues coses.
3: Sol el telèfon.
0: Vale. Ja sí. Està, ja està.
4: És molt important,
0: la gent...
4: això, què passarà ara?
0: Ah, sí.
5: Ai, per què?
0: Una mica de context. Truquem a una noia, de part del seu xicot, per demanar-li matrimoni. Són aquestes coses que ens agrada fer i que a la vegada ens atemoritzen sí. fins a uns límits...
3: Esperem que no estigui escoltant la ràdio.
0: Ja. He dit una noia.
5: Però has dit què fem.
3: I ara li està sonant el telèfon.
0: Ja està on?
2: Sí, sí, sí, estem.
0: Ah, ja. Silenci.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
6: No, l'Aitana està treballant.
0: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta. Well. I a quin telèfon estem trucant? Ens hem equivocat de telèfon o què? Tu ets el Roberto?
6: No, sóc la seva parella, clar.
0: Vale.
6: Però l'he de trucar amb ella.
2: Yeah. Ens vas donar el teu número, pot ser, Roberto?
6: No, vaig donar el de l'ella.
3: Vale.
2: Doncs,
0: o sigui, aquest telèfon que hi ha al guió és el del Roberto.
2: El teu telèfon acaba en 82, oi, Roberto?
6: Sí, correcte.
2: És el que tenim al mail.
0: Molt bé, llavors, com vols que ho fem, això?
3: Que li digui a l'Alan.
2: Desconnecta, que sí. Li digui a l'Alan i tornem a provar.
7: Ho dius a mi fora d'antena?
0: Perfecte.
5: Vinga, que la trucarem. Si ho està escoltant, la noia.
2: Bueno, no, spoiler. No, així està preparant la resposta.
0: Que ha dit que està treballant, home. Deu estar...
5: Ja, però hi ha que treballa amb la ràdio, eh?
0: Superliada.
2: Escoltant una altra ràdio.
0: Mira que tenim una gran responsabilitat, sempre, eh? A grans responsabilitats, que té aquest programa grans cagades. Grans ficades de pota, eh? Mentrestant, deixa'm recordar que aquesta és la trucada de llet nostra. I si agafa el telèfon, l'Aitana entrarà al sorteig de 30 litres de llet, de 2 packs de 4 potets de diversos làctics i també un doble kit esmorzar amb 2 culleres i 2 bols de ceràmica molt nostra per començar cada dia amb el Matina Codina i la millor llet, la nostra. Ja, va, ja si l'agafa l'Aitana ara.
2: La ja sap el sorteig i tot.
0: Hola, Aitana.
5: Una sorpresa.
0: Aitana. Aitana, estàs sortint. Està sortint de collons, adeu, eh? Ja, amb silenci.
5: Quins nervis.
0: Quin so és aquest, que fa un doble to?
2: 3 telèfons a l'hora.
0: Se sembla Morse, no?
3: Telèfono!
2: És ella demanant ajuda.
0: Això és... Molt bé.
3: No.
0: Ha sortit de pebrots.
5: Estava nerviós i preparat.
0: Degut a la importància de l'escomesa... Ho tornarem a provar.
5: Sí.
0: Tornarem a provar, sí. Perquè, escolta'm, jo volia demanar-li matrimoni a l'Aitana.
2: En nom de...
0: En nom del Roberto.
3: Quina pausa que has fet, Ernest.
0: Sí, sí.
3: Quina paradinha.
5: Qui sap, igual et diu que sí a tu.
0: No,
5: sí.
0: Tu entens que jo estic ara per 3 coses diferents, no?
2: Sí.
7: Ay, qué nervios, ¿verdad?
0: Aitana!
8: Informació
5: no. No.
2: Deixa
5: que contestar.
0: Roberto, demana-li a la cara, t'agenolles, li fas un bon speech, no, com s'ha fet tota la vida.
2: I ens ho envies.
5: O
2: ja ho penjarem.
5: El mòbil.
9: Jo no vull dir res, però...
0: Què? Tremendo fail, no?
9: Ha penjat. La tia ens ha escoltat, ha vist el panorama i ha dit apago el
0: que
9: mòbil.
0: No.
9: Apago el mòbil.
0: Deixa'm posar una mica més de context als nostres oients,
2: sí?
0: Els que quedin, després d'aquests 10 minuts que portem intentant trucar algú, que fa 7 anys que són parella. Que tenen 2 fills.
2: Oh.
0: És veritat que hi ha una diferència d'edat de les que t'agraden a tu mar.
5: Ah, sí? Quants anys?
0: 16 anys.
5: Bé.
0: Però diu que ho han connectat tot, que són molt feliços i que volia aprofitar aquesta trucada per demanar la mà doncs, a l'Aitana i als seus pares també, diu, a mis suegros també.
2: Ah, sí, si li diu que no l'Aitana, li demana a la sogra. Això sí. Està bé, vas a tirar.
0: Hi ha el comodín del sogre.
2: Clar, clar.
5: És una altra diferència d'edat.
0: Ara sí, eh?
2: Ai.
0: Si ara no surt, jo me'n vaig a casa ja.
2: Vale.
5: Sí?
0: De cap de setmana.
5: Ni jo.
3: Ostres, doncs que no l'agafi.
0: Aitana!
8: Hola, bon dia!
0: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, sóc l'Ernest Codina de RAC 105. Estaves escoltant el programa?
8: No puc escoltar-vos ara mateix.
0: Millor.
8: Ara estava parlant amb la meva parella i és que no puc esperar més.
0: Val, a veure, et truco de part del Roberto.
8: Sí, ai, quina il·lusió. Hola, sí.
2: Hola.
0: Ah, em pensava que et feia il·lusió que et truquessin de part del Roberto, no parlar amb nosaltres, diguem.
8: Però és... Home, em fa il·lusió les
0: dues coses. Se sent de pebrots, també, eh? Perquè si busques una mica de cobertura, Aitana, si us plau. Perquè
8: és que no sé què fer.
0: Val, a veure. Jo sí que no sé què fer davant d'aquest galimaties.
2: Va, endavant,
0: a veure.
2: Lidera'ns.
0: El Roberto... diu que fa 7 anys que us vau conèixer a la feina. Explica'ns com va ser aquest moment, si us plau.
8: Doncs mira, em vaig presentar per la porta, ens vam dir hola, bon dia, i des de aleshores...
0: Hòstia, que romàntic, no? Hola, bon dia, hola, ens liem i ja està, no? Vinga, a saco, eh? A saco. Doncs... Sí. Busca cobertura, sisplau,
2: sí,
0: Aitana.
2: Sí, i busca tu frases curtes, també.
0: Vols fer-ho tu?
8: A veure, no, a veure. M'estic intentant molt, però... Complicat, no, és complicat aquí.
0: Vale, diu que porteu 7 anys de nòvios i teniu 2 fills.
8: Sí.
0: La pregunta és... Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
8: Molt. Molt.
0: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
8: Bueno, al gener ens casem.
2: Sí?
0: Apa, llavors ja us...
7: Sorpresa!
5: What the fuck?
0: Llavors ja us sabíeu, no?
8: Està
3: tot organitzat ja. Ah, igual ho ha organitzat ella, més, saps? Joder.
7: Quins nervis, eh?
2: Igual qui no ho sapés el Robert.
0: Però què és això? Què és això? És que ens pensàvem que era una trucada per demanar-te matrimoni. Perquè diu aquí petició demà, diu que et vol demanar matrimoni, que sou molt feliços i tal, però veig que ja ho teniu tot...
2: Xistes, de matrimonis.
0: Tot controlat.
8: No, però aneu bé, perquè encara no m'ho havia demanat. Ho tenim organitzat, però encara no m'ho havia demanat.
2: I com es fa això?
0: I si ara li dius que no? Ai, encara que l'hagis organitzat tu.
2: Perdant la reserva.
5: No entenc res.
0: Quin verder, no?
8: Com anem cada dia, no sé jo si ens presentarem, el dia de la boda, ja us ho dic.
0: Doncs... Hòstia, sou, Aitana i Roberto sou gent molt rara, sí. Però, us estim, però us estimem molt.
8: Però ens estimem.
0: Sí, sí. No, i nosaltres...
8: La paret ens fa ser únics, eh?
2: Sí. No, que dic que si el sí vull no l'has verbalitzat, igual ara és el moment que quedi enregistrat per tota l'eternitat, no?
0: Va, deixa'm fer-te la pregunta.
2: Això.
0: A veure, Aitana, malgrat tinguis el casament a punt i tot això sigui una enganyifa, t'agradaria casar-te amb el Roberto?
8: Sí, vull.
2: Sí! Gràcies a nosaltres.
0: Visca els nuvis. Gràcies, Aitana, que sigueu feliços.
8: Gràcies per la trucada, noi.
0: Un petonet, reina.
9: No torneu a trucar, ja.
5: Fuà. Que bèstia.
0: Anem a recuperar-nos d'aquest moment.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
4: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro va bé. Gràcies.
14: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen.
16: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
17: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
18: Gual·la!
16: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
19: Ocasión Plus.
15: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
24: Matina Codina.
0: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
25: No foti.
0: Clama.
25: Jo sempre ric amb vosaltres. És la millor manera de començar el dia.
5: Oh.
0: Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
24: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Ué!

0: aquesta encara cuejarà aquest estiu, Va ser número 1 l'estiu passat, la Carol G, la bitxota, la colombiana, si antes te hubiera conocido. Les gelateries ja es freguen les mans, perquè tenim aquí la primera onada de calor del 2026, temperatures que en alguns indrets de Catalunya pot ser que arribin als 40 graus.
1: Sí.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Quedarem escaldats i el sol es petegarà, Mònica,
2: Sí, aquest cap de setmana es disparen les temperatures i a partir de diumenge tenim una situació d'onada de calor, la primera de la temporada, que de moment pinta que s'allargarà fins dimarts. Ja veurem què passa. No es veu una gran baixada la setmana que ve. Sí que podríem perdre la categoria d'onada de calor, però això no vol dir que no continuï fent calor, No es veu cap descens important dels termòmetres. Per tant, preparem-nos els propers dies perquè les temperatures que, com deies, poden arribar o superar els 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, entre els 34 i 38 a gran part de l'interior i per sota la línia de la costa i també al Pirineu, però tot i això, amb aquest ambient càlid i amb aquesta pols en suspensió que ens deixarà un cel doncs més enterbolit.
4: Com et sucia el cotxe.
0: Clar, perquè aquesta llengua calenta ve de l'Àfrica, no?
2: Exactament.
4: Carreca!
2: No només enganxem nosaltres, tot l'oest d'Europa enganxa de nou aquesta situació, el mes de maig en van tenir una, i fins i tot a França es podrien arribar als 45 graus.
0: Oh, poqui!
2: Sí, podrien tenir rècords també de temperatures aquests dies.
0: Però és que aquestes temperatures no són ni pròpies del mes d'agost,
2: No, és un rècord que seria absolut. Vaja. Ni un agost ni un juliol s'hauria arribat a temperatures.
5: Perquè després diguin que no hi ha canvi climàtic.
2: Sí, la gent és molt pesada. Oh, fa calor, però si és estiu... Bueno, si mires que estan 10 graus per sobre, potser sí que és notícia.
6: Casualidad, ayer tarde vi pasar aviones que dejaban una estela de que nos están fumigando.
5: Ahir a la tarda,
6: Ahir tarde, sí. Justo.
2: I avui temperatures semblants a les que vam tenir ahir, amb sol al matí i algun ruixat de tarda també al Pirineu. I nuvolades en zones de muntanya, però poc més.
0: Pregunta que us faig, companys, per combatre aquesta onada de calor. Què fareu aquest cap de setmana? Va, ronda ràpida, comencem per Alan Lillo.
7: Espera, és massa ràpida per mi. Puc ser l'últim?
0: Mira que... Comencem per Sergi Ferrer.
8: Jo, al no tenir accés a piscines ni platges, segurament aniré a sota l'aire condicionat, instal·laré allà el sofà i esperaré que passi la onada de calor.
0: O sigui, no sortiràs de casa.
8: Sí, perquè és l'aniversari de la Mar Puga que ens ha convocat a tots.
0: Per molts anys.
8: Ens ha convocat a tots a la Barceloneta o no sé on.
0: Sí.
4: A la Mònica no l'has convidat?
2: És el dia del solstici. No m'ha convidat.
1: Mònica, tens tota la raó.
2: No
1: vols venir? És demà dissabte.
0: Un moment, es confirma el mal rotllo entre Mònica Usart i Mar Puga.
1: Sí. No, és que jo...
9: El que sempre he dit.
2: Ella ha de convidar a la gent que vulgui.
1: No m'ho podem fer, això.
0: Mar Puga, vols justificar o no cal?
1: Bueno,
2: no cal.
1: Crec que no cal.
2: Tenim una edat, nois?
1: Però és veritat que diré que jo soc una persona... T'ho poden dir, és que està en el grup. Jo he anat afegint gent que m'he anat trobant de... Ai, dissabte...
4: Que es trobava pel carrer, pues vente, gent nova. Saps?
1: Jo he juntat molts grups de gent.
4: Sí, feina, col·lita...
1: I jo no... Sí, no
9: que t'han pillat.
6: A mi també m'ha invitat.
1: No,
6: estoy invitado hasta yo.
1: Listing, què pot venir? És demà dissabte. És un dinar i
2: seria
1: una festa.
4: És més, no vull afegir més llenya al foc, però fa una estona. Mar Puga ha estat a punt de llançar-li una ampolla d'aigua a la cara a la Mònica Usart.
0: Sí.
8: L'ambient és irrespirable en aquest estudi, no?
10: Atención, porque hay muchísima polémica, ¿no? Justamente en el año en el que Mar Puga, pues, le ha levantado la silla a Mònica Usart, pues, los premios Rax & Ching, la presentación...
2: No ho aconseguireu.
10: En el que Mònica se ha devuelto de ella y le ha versionado la canción de la estrella, ¿no?
8: De la estrella.
0: Josep, no, ja que no podrà venir la Mònica Usart...
1: Sí.
0: Vols explicar què fareu a la teva festa d'aniversari?
1: Sí, no, és que...
0: Jo és que tinc plans.
9: I va tothom menys tu.
2: Sempre ho fa, no pateixis. A mi també
1: mai bé, el que sembla tampoc.
4: Què? Tampoc?
2: No,
8: però
2: no
8: en canvi, les dues veuen el seu aniversari.
1: Sí, bueno, no, això diu molt de nosaltres.
0: No, perdona un moment. No. És que jo fa un any que tinc un compromís amb uns nuvis que seré el disjockey del seu casament.
1: No, tranqui, o sigui, prioritza els nuvis.
2: A quina hora?
0: Home, no, els deixaré tirats.
4: Usted estaba ahí enrollado, entonces, ¿qué ha pasado? Que no va.
1: Què t'importa a ti?
8: Bueno, explica què farem, Mar.
1: Va, que anem a dinar. Fem un dinar i un tardeo, ja està. És una festa d'una del migdia, doncs a la matinada, 3-4, quan acabi, 5-6.
8: A la matinada?
2: Uau.
1: No, cadascú pot marxar quan vulguis. Si tu vols dinar i marxar, marxes.
2: On és?
1: Si l'Alan a les 10 vol marxar, marxa. És per Barcelona, fora d'antena et diré el lloc, exacte, perquè vinguis. I la gent pot venir al Total Plan, pot venir només a dinar, pot venir només a la festa. És com un cumple obert a qui vulgui, que conegui.
8: Menys la Mònica, pel que sembla.
7: Jo estaré allà el primer.
1: Ja sé que vingui.
0: Ja està. Jo tenia previst dedicar uns minuts a parlar del que farem, però clar, ha sortit de cop i volta aquesta polèmica que ho ha eclipsat tot, per tant, no ho deixarem.
2: Polèmica per vosaltres.
1: I la, per nosaltres cap.
8: I la resposta valorant ens la recontrapelava, la veritat.
7: No, però precisament anava el de la mare el dissabte i el diumenge acomiado la meva dona i el meu fill que se'n van a Córdoba una setmana.
1: Oh. Hombre, fiesta gorda! A mi m'ho ha dit també el Trista.
7: És un cap de setmana estrany, per això no tenia resposta.
0: Lillo, vols venir a celebrar la revetlla amb mi i els teus amics?
7: Escolta...
9: No. Vente conmigo a la whiskería, Alan. Vente conmigo, que no te voy a fallar.
2: Es que no em va bé.
7: Puc fer revetlla i whiskería amb Santiago?
0: Sí.
8: S'ha compromès amb uns nuvis, també.
0: Bueno, per cert, ja que hem tret el tema, felicitats als nuvis que m'han contractat pel seu casament, que són l'Ari i en Lluc.
7: Fixa't quin nom, en Lluc. Clar que sí. Ara està molt de moda el nom de Lluc.
0: Bueno, aquest tio deu tenir 30 i pico d'anys. I dic que no es casa amb nadó, tampoc.
7: Doncs era pioner.
8: Seria molt raro.
0: Mònica, bon cap de setmana de calor. De canícula.
11: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
12: Ja és mala sort que la primera veu que escoltis cada matí
13: sigui la nostra.
0: Li vaig dir, com me passarà prou a prop, un segon, Codina.
12: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
14: REC 105 Barcelona.
15: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
14: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
15: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
14: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
20: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
21: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
22: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
23: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
24: La vida està cada cop més cara.
25: Els preus no paren de pujar.
26: Un mango, 9 euros.
25: Inflació!
24: Necessites estalviar.
25: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
24: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
25: No pots canviar d'emissora.
27: No pots escoltar una altra cosa.
25: RAC 105.
24: La teva música.
28: RAC 105.
29: Ei,
1: què passa?
3: Raxin 5.
4: This is hit music.
25: Som els Catarres.
5: I'm Lizzo.
25: Som la teva música.
6: Hey, it's Taylor Swift.
10: Estàs

0: Estem fent una ballaruga una mica cursi amb la Lillo, perquè és una cançó d'aquelles happy.
1: Sí.
0: Adéu, Taylor, vagi bé.
2: Adéu.
0: Acaba de passar per aquí amb Opalites.
2: Bye, bye.
0: Avui tenim un tros de concurs, família. Concurs de bandera amb els amics de Numen, perquè regalarem un pack de Numen que inclou, atenció, Mònica Usart.
3: Epa.
2: Digue'm.
0: Dues ulleres homologades.
2: Molt bé.
0: Numen. Un quilo de Numen rodó, un altre de Numen paella carnaroli, un altre de Numen llarg, un altre quilo de Numen basmati, un paquet qualitat un minut arròs rodó, un altre un minut arròs integral, un altre un minut arròs quinoa... Bueno, Rosquino no, quinoa directament. I un altre que és basmati.
4: Bueno, bueno, bueno, no me'n digas más. És un regalazo.
5: No me'n digues más.
0: No me'n digues más. Molt
5: xistes
0: bo.
5: De mals.
0: Escolta, aquestes ulleres per l'eclipsi, molt bé, no? És sí. Important, recordem, Mònica, 12 d'agost, aquest eclipsi total que molta gent anirà a veure el Delta de l'Ebre.
2: Exacte, i que cal portar aquestes ulleres perquè si no, no el veureu, eh? No podeu mirar directament
6: al sol. O una radiografia, també es pot.
2: No, que no, això mai. Saps això mai.
0: Sabeu per què fem aquest regal?
2: Per què?
0: Perquè diumenge és el teu dia mundial, Mònica. És el Dia Mundial del Sol.
2: Oh,
1: que maco això que t'han dit, Mònica.
2: Però és l'aniversari de la Mar.
5: Oh, que mono.
2: I de l'Abel Caral.
5: Oh, que mono.
2: I és el seu sortici d'estiu.
5: Dues coses bones.
0: Bé, Què dèieu, perdoneu? És que...
2: No, no, t'has quedat.
0: Sí, no, és que està més perdut en la història, i aviam. No, això. I nosaltres, com que veiem sortir el sol cada matí, ho volem celebrar amb els amics de Numen, que és la marca d'arròs del Delta de l'Ebre, que ja tenen la mirada enfocada en el gran esdeveniment solar de l'any, que és aquest eclipsi del 12 d'agost.
2: Sí.
0: És per això que Numen han creat unes ulleres homologades que són fantàstiques, i que podeu aconseguir de franc amb la compra de l'arròs bomba de Numen.
5: Epa.
0: Cultivat al Delta de l'Ebre, amics meus, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi. I per començar a preparar-vos, regalem aquest pack que us acabo d'explicar. Si us interessa aquest tros de premi, només ens heu d'explicar quina és la vaga de la vida que heu brillat més eclipsant tothom. Heu vist? Hi ha una pregunta més.
7: Hola, moral, soc Risto Mejide.
0: Home, bon dia.
7: Jo sóc el personatge de la tele que més ha eclipsat a tot el món. Porque cuando yo salía hacía share de 40 y pico de audiencia.
5: Ostres, no ho sap dir mai. Sempre s'equivoca amb aquesta frase.
7: Audiencia de 40 y pico de share.
5: Tampoc. Torna a endreçar-les, va.
7: He hecho 40% de share, de audiencia.
5: Ara, pues, dale.
7: Cada vegada que parlava de, com a jurat d'Operació Triunfo, tothom connectava a la tele. Amb frases com esta noche solo estás nominada porque no podemos expulsarte directamente.
5: Oh.
7: O felicito al tapicero que te ha hecho el traje, eres el primer concursante que viene vestido de sofá.
5: Pero bueno, ya está.
0: Sí, la veritat és que la teva sinceritat eclipsava.
8: Tienes una voz desagradable de escuchar. Y eso es algo contra lo que no puedes hacer demasiado.
7: Exactamente. No estás nominada.
0: Molt bé.
7: Bueno, sí, en este caso sí.
6: Lo vam fer fora al final.
7: És verdad, Mainat.
6: Iria a la calle.
7: Eres como un consolador.
6: No sap parlar, ja.
7: Perfecta en la ejecución, pero tremendamente fría en el sentimiento.
0: Molt bé. Va, escoltem què diu...
7: No cruzas la pasarela.
0: Calli. Volem sentir els nostres oients aquelles vegades que més han brillat eclipsant tothom, amb el seu talent.
7: Estás nominado.
9: Bon dia. Es que no sé cómo dir-ho, pero es que yo brillo cada día.
10: Claro que sí, mujer.
9: Y como me has dicho una vegada, Ernest, faig molt per tu.
1: Sí, senyora, brava,
6: epa, carilla. Faig molt per tu, ha dit, eh?
2: Faig molt per tu.
0: Bueno, s'hauria de veure. Jo, és que clar...
1: Té foto?
6: No,
0: dir, veure, ets un superficial.
1: Home, però si hi ha un WhatsApp i t'està dient que et vol tirar la canya, no sé què, pues...
0: Jo no tinc accés a la foto ara mateix.
11: Jo he vist la foto.
1: Ah,
11: I fa molt per tu.
1: Epa!
11: Sí.
0: Ara m'ho ensenyes. Més missatges, va, bon dia.
12: Bon dia, matineros. Soc en David, de Premià, i el moment que recordi jo que vaig brillar amb llum pròpia, que vaig eclipsar tothom, va ser en un karaoke d'unes festes de barri, que era un karaoke en viu, i tothom estava cantant, pues, francament, bastant malament, però bueno, ja és això. Però jo em vaig marcar un llibre de Nino Bravo que es van cagar les calces i vaig acabar saltant al públic, tot i que anava molt borratxos, em van agafar i vaig sortir allà per la Puerta Grande i va ser un gran moment i el recordaré sempre. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: També és veritat que quan tu cantes el karaoke tens la sensació, la percepció, l'autopercepció d'estar-ho fotent de puta mare.
1: És veritat.
0: I des de fora sones com el cul, eh? De vegades. Jo faig uns Àlex Ubagos que la gent...
2: A veure.
4: Ah, sí? Que cantes? Me muero por conocerte.
0: Queda absolutament eclipsada, també.
4: Me muero por conocerte.
0: Penso fer ara. No penso fer. No, que no, que no estic...
3: Has fet cantar la Mònica i tu t'atreveixes.
0: No, però li vull preguntar a la Mònica, quina és la vegada que has brillat més de la teva vida?
3: Està canviant de tema.
0: Diries.
2: Ostres, doncs mira, abans he pensat que devia ser quan vaig fer d'Olivia Newton-John de Gris en un festival de l'Acadèmia d'Anglès.
13: Toma, reina, toma i toma.
4: Oye, ¿quién hacía el papel de John Travolta?
2: Doncs mira, un noi que no me'n recordo molt com era, però recordo que era bastant més gran que jo. I se'm feia estrany, saps? Perquè jo encara era molt petitona. Sí.
4: Ah, sí?
2: Sí.
5: És la vida de la mare.
2: I tenia molta vergonya, jo era molt vergonyosa, però em van escollir a mi i vaig dir, jo vaig a fer sí o sí, si m'han escollit
3: bé,
2: a mi, endavant.
5: Recordes alguna frase?
2: Sí. Una que deia, oh, where is Danny now?
5: Ah, clara, anglès a sobre, vaya cuñazo d'obra.
0: Merda, com una cosa.
2: Ho
0: deixarem aquí, eh? Podeu participar per guanyar aquest lot de nomen per celebrar l'eclipsi del 12 d'agost. Expliqueu-nos quina és la vegada que heu brillat més eclipsant tothom. I ja ho sabeu, eh? El millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i... Nomen. Gràcies, Mònica.
2: Adéu.

0: Bam, bam. Disparats cap al cap de setmana i cap a l'estiu. Cap a l'estiu, bon dia, Albert Buscarons.
1: Hola.
2: Hombre, el Buscarons.
0: Mira, ara estava mirant amb l'Alan Lillo, hem estat fent una mica de recerca d'altres anys en què hi ha hagut alguna destacada cançó de l'estiu, i hem tirat fins al 1991, en què va ser Canción del Verano.
3: Sopa de caracol.
4: Hey, guatané.
0: Perquè una pregunta que tinc, i me la va fer el meu barman de confiança del meu carrer, que és l'Andreu, perquè té un Frankfurt allà, i em va dir: tu que ets DJ, tu que ets DJ, quina serà la cançó de l'estiu aquest any, no? Crec que s'ha perdut una mica el gènere, no? Abans era un gènere en si mateixa, la cançó de l'estiu, i ara tinc la sensació que van sortint moltes cançons i que no n'hi ha una que destaqui per sobre la resta.
1: És que aquí era molt abans el Disco Estrella i el Caribe Mix, que allò anava ple de cançons.
5: Era fàcil.
1: Recordem la Mayonesa o el Venao, coses d'aquestes, i cada estiu n'hi havia, clar, n'hi havia moltes d'aquestes.
6: I si no tenien los derechos, hacían los pitufos vaquileros i usaban las mismas canciones.
1: Madonna era Maradona, de cop i volta, coses així. Però bé, jo us porto les 5 cançons que tenen números de ser cançó d'estiu aquest 2026.
0: Clar, recordem que diumenge a 2:15 del matí entrem oficialment a l'estiu, Buscarons.
1: Exacte. Doncs vinga, som-hi, anem a repassar. La primera és molt òbvia. És una de les cançons que més sona ara a tot arreu i és la cançó del Mundial de Shakira.

0: Primera candidata a ser cançó de l'estiu 2026. T'he de dir que encara no l'he tastat a la pista de ball, aquesta.
1: Ah?
2: Doncs diria que ara, amb el tema del Mundial, està molt en el seu prime, eh?
1: Jo me la vull aprendre, perquè és una cançó que m'atabala amb les vocals. Mai sé bé com cantar-la, en el tros de...
3: Perdona, és EOE, tampoc és tan difícil.
1: No, prova-ho, va canviant.
4: És bona.
2: Doncs Quevedo és un altre d'aquells artistes que tot el que treu ho rebenta. Hi ha una cançó del nou disc amb Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, que ja diria que ara mateix, en aquests moments, té tots els números per ser la cançó d'estiu.

0: Mascarons, m'estaves donant dades fa un moment, fora d'antena, de la bogeria que ha estat la venda d'entrades pels concerts que farà l'estat espanyol.
1: Ahir sortien a la venda, en principi, dos concerts a Barcelona i dos a Madrid.
0: Sí.
1: I a mesura que s'anaven esgotant les entrades, anaven afegint dates i hem arribat a 8 concerts a Madrid i 8 concerts al Palau Sant Jordi.
2: Oh, sí.
1: 16 concerts que es van exaurir en 2 hores. En total, i perquè anaven sortint de mica en mica, si els hagués tret tots a la vegada, potser en 20 minuts ja ho tindríem.
0: Per si algú no sap qui és Quevedo, és el de Quédate, que la noche sin ti. Amb aquesta cançó, la Graciosa literalment m'he aixecat de la cadira. Realment és un temasso.
1: Doncs aviam si et passa el mateix amb aquesta. Escombrem una mica cap a casa. Joan Dausà ens va sorprendre la setmana passada i vam viure el Cabró Rock en primera persona, com va ser la reacció del públic amb aquest tema, quan feia 24 hores només que havia sortit, i va ser embogiment absoluta amb Papi, posa'l al disc. Julieta.

0: Jo t'he de dir una cosa.
1: És la meva cançó.
0: Ja hi ha fórmula en català per fer la cançó de l'estiu, que és el nom d'una noia, no? Marina Morena, no? Julieta Samarreta, no? És com si fas aquesta conjugació, et surt bé la jugada.
2: Però alerta que encara no estan tancades les candidatures a cançó d'estiu en català.
0: Que a més ha de sortir buscarons.
2: La setmana vinent segurament us portaré coses.
3: Ostres!
2: No estan tancades les candidatures.
0: Ja s'està fent l'interessant.
1: Sí, perquè jo ja m'he mullat.
2: Jo abans d'entrar he entrat a l'Instagram dels artistes que haurien de... i encara no sabem, no han publicat res. Per tant...
3: Ai!
2: Si ells no ho diuen, jo tampoc.
3: Ai!
2: Anem ara amb una cançó molt més de club, però que acompanya molt bé el moment xiringuitos i tot plegat. Moving to the Sun és la cançó de Hugel.
0: Epa! Dale!

0: Bé, això acompanyarà a les mil meravelles al Sunset, no? Perquè a l'estiu recordem que no es diu postre sol,
1: ah,
0: es diu Sunset.
2: Sí. I tothom es pensa, encara que sigui la Barceloneta, que és el cafè del mar.
0: Exacte,
2: no?
0: De cop i volta,
2: mira,
0: exacte.
2: Doncs acabem amb un altre de Quevedo, perquè aquest disc realment no té un single oficial, la gent ha començat a triar les seves preferides, i hi ha una col·laboració amb Nueva Línia, que és aquesta orquestra que es va fer popular.
0: Que també són de Tenerife.
2: Exacte, que en principi era... Exacte, que era una mica com cutre, però escolta, Quevedo l'has adoptat i molt bé, i està agradant molt aquesta que es diu El Golpito.

0: Aquí les tenim, eh, les nova línia. La sentiu o no? Mira, eh?
1: Sí.
0: És una cançó que es va accelerant cap al final i acaba a tota velocitat. T'ho dic jo perquè aquesta sí que la punxo ja a la pista de ball.
2: Doncs
0: i no et, pots fiar, no et pots fiar del BPM. Yeah.
3: Nueva línea, nueva línea. El pai fossil.
0: Però crec que és abans, eh? Un moment. No està aquí.
2: Sigui el tempo que sigui, sí. Ens agrada, no?
0: Sí.
4: Obre't una ampolla de cava, collons, que sembla que estiguem al VIP aquí de l'1 de gas.
5: No de la ponera. Ara,
4: vinga.
0: Doncs la pregunta que ens hem de fer, quina d'aquestes creu que serà la cançó de l'estiu? Ronda ràpida, sí. Hi ha alguna que t'hagi
2: d'atenció? A mi m'agrada molt Shakira, eh? Shakira.
0: Shakira Buscarons.
1: Sí.
2: Per números és Quevedo i Elvis Crespo.
0: La primera, la graciosa, la graciosa.
1: La meva aposta, ho he dit avui, i seguiré així fins al final de l'estiu, és Julieta. Bueno, Papi, posa-la al disc.
2: Un de cada, molt bé.
0: Mm. Cazorla, quina
6: sí,
0: és la
6: que... Sí, estaria entre Joan Dausà i aquesta de Quevedo, però per catalana va, el Dausà, va.
2: Som-hi.
0: Sergi.
7: Jo m'espero la setmana que ve a veure què porta. A mi em falten dades.
0: D'aquestes, quina t'agrada més?
7: D'aquestes em quedo amb el Joan Dausà també, perquè s'enganxa moltíssim la Julieta.
0: Doncs jo em quedo amb el Golpito. Buscarons, moltíssimes gràcies i bona entrada a l'estiu.
2: Igualment.
0: T'escoltem avui al migdia. Vinga.

0: se acelera.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: ¡Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
1: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
2: Gual·la!
0: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
3: Líder és el súper número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure. Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
11: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
12: Però ens encanta que ho facis.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Escoltem El Rei, perquè el 19 de juny del 2014 Felip VI, davant les Corts Generals, era proclamat el nou rei d'Espanya.
1: Quin any has dit, perdona?
0: El 2014, perdona.
1: 2014, 2024, per tant, fa 12 anys. I bé, la veritat és que rep bastantes bones crítiques i alabances. Tampoc era molt difícil superar el seu predecessor, el seu pare, el Juan Carlos I. 10 i 11, va, més coses.
0: I d'això fa una mica més, estem escoltant Garfield. Un 19 de juny del 1978 s'editava la tira còmica d'aquest gatet tan famós als Estats Units. Ai, Ernest.
1: Sí, avui fa anys també d'aquesta cançó que em té el cor robat des de que la vaig conèixer el 2013.
0: Fa 13 anys aquesta cançó de Vichy, que es va convertir en una de les cançons més escoltades i amb més èxit l'any 2013.
1: Amb Aloe Black, amb aquest punt de country, barrejant estils, mestissatge del pur i dur amb un dels savis de la música electrònica que malauradament ens va deixar.
0: I parlant de cançons petardes d'estiu, avui fa 25 anys del Baile del Gorila, de la Melody, que encara la cantem, encara la ballem. És la típica cançó que es fa bola, però la balles i la cantes.
1: Les efemèrides avui són molt estiuenques,
0: són bones, sí?
1: Sí. La Melody, que fa molts anys que ens acompanya i darrerament ha fet algun tema bastant tremendo. Fantàstica. En el sentit negatiu de l'expressió. Caminando por la vida,
0: sin pausa, pero sin prisa. Ja escoltem Caminando por la vida, perquè avui és el Dia Mundial del Passeig. Per tant, un dia perfecte per anar a passejar, no a dir sota el sol, però aquesta calor millor sota l'ombra, i per a fer un cafetó.
1: Però sense... amb gel, el cafè.
0: Amb gel,
1: un granitat. Una horxateta. Un estí.
0: Això,
1: un
0: estí, passeig i prendre algú.
1: Però aquest passeig sense agafar-nos, que carda una calor de Déu. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, Mar Puga?
0: L'actriu Eva i Santa, la Cookie de la que s'avecina, avui fa 55 anys. També l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, en fa 67. L'actriu Zoe Saldaña en fa 48. I seguirem amb dos cantants. Primer la cantant Flora Sempere, de La Veu del Diluvi, que en fa 40.
1: I qui més, Mar?
0: Doncs mira, el músic Macklemore. Posa-ho, a veure si us sona. En fa 43.
1: I deixa'm dir que aquest diumenge Marc Puga fa 27 anys.
0: Home, sí. Hi ha noients que m'han felicitat. Gràcies pels missatges, que bonic.
1: Sí, dilluns esperem la nostra safateta de croissants.
0: Ja ho sé, que l'espereu. Era divendres o dilluns, ja deixen-se dilluns.
1: I no sé si hauríem de fer alguna cosa especial,
0: Això jo ja no ho he de dir, ho heu de dir vosaltres.
1: Va, molt bé.
0: No em fareu res,
1: I pensem.
0: Penseu, i avui a la reunió que no vinc, podeu preparar alguna sorpreseta, vale?
1: Perfecte, aquest diumenge ho celebra la Mar Puga,
0: sí,
1: amb un fiestón descomunal,
0: Faig festa dissabte i faig festa diumenge. Faré un reportatge guapíssim.
1: Dilluns estaràs amb una veu de camionera, amb tot el carinyo.
0: No,
1: que,
0: no. Que va.
1: Gairebé un quart d'onze del matí. Som els del matí a Codina. T'acompanyem fins a les 11 amb encara moltes més coses per anar engegant el cap de setmana amb companyia, amb bon rotllo, un bon to, perquè t'alegris fent el que facis, treballant a l'oficina, al cotxe, a casa, passejant el gos o cuidant els nanos. Bon dia.

0: Una molt bona producció per aquesta cançó de Maroon 5 que es diu Don't Wanna Know, amb la veu d'Adam Levine, que sempre ens provoca aquell pessigolleig i ens fa fer un viatge fantàstic per la seva fantasia musical. 10 i 20 del matí. Estem trucant la Montserrat. Montserrat.
1: Atenció.
0: Li diuen Nina.
1: Per què?
0: Fa 50 anys. Ara li preguntarem. Vaja, si ens agafa el telèfon, perquè últimament tenim una mala sort amb les trucades, que estic ja per plegar de fer trucades despertador. La veritat, eh?
1: S'acabaran, eh? Com no ens agafeu el telèfon.
0: És un mal son, això.
1: Està a les vostres mans.
0: Si no, trucarem la Nandi.
1: Va.
0: Que ahir no ens la va agafar. Vinga, anem amb la Nandi i així
1: la
0: ja ens ho carreguem tot, ja. Si voleu encarregar la vostra trucada, assegurant-vos, això sí, que l'interlocutor estarà pendent del telèfon, envieu un mail a desperta@rac105.cat. Serem aquí fins al 24 de juliol. Després no podem fer trucades perquè no hi serem. I tornem el 31 d'agost si no ens fan fora.
1: Que
0: de moment no tinc notícia. Des d'aquí aprofito per, si m'està escoltant la direcció general de l'empresa, si no he de continuar, digueu-m'ho ja, que em busco la vida.
2: Hola, què tal?
0: Bueno,
1: vinga,
0: doncs,
1: molt bé, èxit.
0: Ho deixem aquí.
1: Dos de dos.
0: Escoltarem una cançó i aprofitaré per anar al lavabo, que fas
1: trobar
0: que m'estic pixant.
1: Anava a dir, vaig a pixar.
0: Vinga, va.
1: Va, doncs anem junts.
0: 10 i 21, anem junts, però tu el de dones, eh? Vinga.

0: 6 a 11. Només a RAC 105.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
4: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
0: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
5: Ocasión Plus.
6: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina.

0: Aquest és un dels projectes de Cee-Lo Green, amb aquesta veu absolutament inconfusible, seductora, i et fa viatjar, eh? Crazy, The Nals, Barclay, 1:02 del matí. Recta final d'aquesta edició 1078 del Matina Codina, en què tenim un fantàstic concurs amb els nostres amics de Nomen.
1: Aquests? Sí.
0: Us enviarem un carregament d'arròs per aixugar el riu Ebre sencer, tu. Diumenge és el Dia Internacional del Sol i nosaltres, que el veiem sortir cada matí, ho volem celebrar amb Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre, i que ja tenen la mirada enfocada en el gran esdeveniment solar d'aquest any 2026, que és l'eclipsi total del 12 d'agost, eh? I és que han creat unes ulleres homologades que podeu aconseguir de franc amb la compra de l'arròs bomba de Nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi. I per començar a preparar-vos, avui regalarem un pack que inclou dues ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi i un lot de productes Nomen amb varietats com el seu arròs rodó, el llarg, el basmati o la seva gamma qualitat, un minut d'arròs integral, basmati, rodó o quinoa. Si voleu entrar al sorteig d'aquest superlot amb les ulleres homologades per veure l'eclipsi, heu de participar al programa, enviar un àudio al 608-717-141 dient-nos quina és aquella vegada a la vida que tu has eclipsat tothom perquè has brillat en excés.
1: Ostres!
0: Amb el teu talent.
1: És heavy, això, eh?
0: 608-717-141.
2: 608-717-141.
0: Vinga, tenim respostes, estiguem pendents del mòbil. Mar Puga, que
1: tenim
0: van arribant comunicacions com aquesta. Hola, bon dia.
3: Hola, boniques i bonics del Matina. Soc la Carme i us explicaré quan vaig eclipsar a molta gent.
0: A veure, ja.
3: Vam anar a veure la nostra neboda jugar a futbol, que és portera, sí, molt bona, per cert, sí. Núria, felicitats.
0: Home, Núria.
3: I aleshores, a la mitja part, ella feia l'escalfament amb l'altra portera. I la meva germana i jo vam decidir baixar al camp a fer un xuts així com superguai.
0: Vale?
3: La meva germana 54, jo 58. Va baixar la meva germana, després m'aixeco jo i a la primera passa poso el peu malament, baixo rodant per les grades, no, caic al terreny de joc amb l'espatlla, faig una tombarella, tothom silenci, m'aixeco, saludo i l'orgull em va poder més i vaig anar a fer un xut. Amb la grada aquella de l'equip nostre, l'equip contrari,
0: sí,
3: es va quedar sense respiració. Okay, perquè l'eclipsi que vaig fer va ser brutal. I ja està. Moltes felicitats pel programa.
0: Gràcies.
3: I un petonarro molt gros.
0: Gràcies. Entre els sorteig que farem abans de les 11 del matí, més comentaris a la
4: bon dia, matineros. Jo crec que no he brillat encara. Tinc 43 anys i encara no he brillat res a la meva vida. A no ser que sigui el dia del meu casament. Si compta com a brillar,
0: que
4: el dia del meu casament jo crec que vaig brillar una miqueta.
0: I tant, vas enlluernar tothom.
4: Però potser encara estic a temps de brillar, no?
0: Jo i tant que
4: sí. Què dieu?
0: Sí. Re, només hi has de posar una mica d'entusiasme i ja està, segur que sí. Va, un últim missatge i seguim al Matina Codina. Hola.
5: Bona tarda, Matina Codina.
0: Bona tarda,
5: doncs, jo el dia que vaig brillar i em considero una persona discreta i m'agrada passar de percebuda, sí, doncs quan vaig brillar i per sorpresa de ningú, òbviament no obtenia alternativa, va ser el dia del meu casament. Òbviament la dona brillava més que jo, però tot i així és dia de protagonisme, sí, i brilles, sí, brilles, sí, no pots fer-hi més. Sí. Vinga, a veure aquest arrosset. Bon cap de setmana.
0: Un petonet, clar que sí. És que el dia del casament tothom està guapo, tu.
1: Tothom.
0: Què ho fa? Què ho fa?
1: Sí, no? Els dies dels casaments tothom va guapo,
0: bueno,
1: sempre.
0: Vas a la perruqueria, amb la, clar, amb la barba allò ben perfilada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els pentinats, els makeups, vestits.
0: Hi ha molta gent que fa uva dies abans.
1: Sí, tant.
0: També. Aquell trajo fet a mida.
1: No?
0: Que et penja perfectament, com fos un maniquí.
1: Tinc ganes d'anar a casament, que algú em convidi. De casament, de no casar-me jo, de convidada de casament.
0: Però és molt lleig, no demanar que la gent et convidi a un casament
1: d'un desconegut. No, perquè fa molt que no vaig.
0: Però, escolta,
1: no, els oients no són desconeguts,
0: jo demà,
1: amics.
0: Jo demà punxo un casament, vull dir que si vols venir amb mi, d'ajudant, ja ho saps.
1: Vindria,
0: ara hauràs de carregar altaveus,
1: ah,
0: te'l vull dir que no pensis. Doncs va, escolta, participeu al concurs de Nomen. Ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i Nomen.
6: Hola, RAC105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins ara.

0: Seguim repartint joc des del matin a Codina de RAC 105 en aquesta partida contra la son, que sempre acostumem a guanyar, la veritat, els del matin a Codina. Miley Cyrus, End of the World. Yeah. De seguida debuta aquí a RAC 105 el nostre estudiant en pràctiques. Bon dia, Arnau Marco.
1: Hola, bon dia, Ernest.
0: Què passa, guapo? Estàs nerviós o no?
1: Bueno, una mica.
0: No, va, no.
2: Com a casa.
0: Si té una veu... Té una veu d'haver fumat Ducados des dels 3 anys.
3: Ay, es verdad, encima es guapísimo, ¿verdad?
2: Sí.
0: Escolta, però abans us he d'explicar cosetes. Llamas y amigues ni parella, no eren res, que van passar d'un casi... I és que ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, apropant-te als teus artistes preferits en un entorn idíl·lic i únic. El dijous 25 de juny, encara amb la ressaca de la Revetlla de Sant Joan a les 8 del vespre, RAC 105 us convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de la Naina, que és ella. Mira-la, que guapa. Des del País Valencià, i també el Max Navarro. Una cerveseta, i a gaudir dels concerts en un entorn idíl·lic, ple estiu ja. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat i us esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella d'en 3 minuts i debuta Arnau Marco al matí a Codina, el nostre nou estudiant en pràctica.
3: Ai, que nervi! Ai!
4: Matí a Codina amb l'Ernest Codina.
5: RAC 105 Barcelona.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
11: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
13: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
14: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
15: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
13: Menys Shazam i més RAC 105.
5: RAC 105.
16: Good morning, ladies and gentlemen. Esteu escoltant uns autèntics professionals en això de despertar Catalunya.
17: Benvinguts al Matina Codina de RAC 105.
18: Ja comença a fer

0: Demà els Catarres actuen a la Festa Major de Reus, eh? Mare meva. O a Reus, no sé si és Festa Major o no. Bé, està sonant Diumenge Sense Drama, tremenda. Ja deixa aquella estela, no? Aquell sabor d'estiu. Recordem que diumenge a 2:15 del matí entrarem oficialment, astronòmicament, a l'estiu.
1: Correcte.
0: I els diumenges, especialment quan arribin les vacances, seran absolutament sense cap mena de drama. Passant 2:45, Matina Codina en directe, amb el debut del nostre estudiant en pràctiques, Arnau Marcó. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
3: Hola, Arnau.
0: Suposo que has avisat a tota la família que posi la ràdio, no?
2: Sí, sí, la meva tieta és molt fan del programa.
0: Ah, sí?
4: Com es diu la teva tieta?
2: Encarna.
4: Encarna. L'enviem una forta abraçada, sí, des de les zones argentines.
0: Vols aprofitar per dir alguna cosa? No sé, que et comprin, no sé, alguna cosa de menjar...
2: Li agraden molt les ensaïmades amb nata. Ah? I a mi m'agraden molt, també. O sigui, que em porti una a la pròxima.
0: Escolta, ara he fet l'exercici de tancar els ulls i escolta l'Arnau, té una veu càlida l'Arnau, eh?
4: Sí que és verdad. Oye, y una buena presencia también, ¿eh?
0: Sí.
5: Otra vez.
0: Bueno,
4: claro que sí. ¿Qué edad tienes?
2: 23.
0: 23 anys.
2: Ai, senyor. Semblo més gran, eh? Semblo més gran.
6: Sí que estàs una mica cascat.
1: Michael Jordan.
0: Va, escolta'm, avui l'Arnau ens parlarà de l'internet d'antes, de l'internet d'abans. Quan vulguis.
2: Sí, mira, perquè, bueno... Ara, avui dia, tots els famosos tenen community managers, assessors d'imatge, però avui vinc a parlar de l'internet, on era més divertit, no? No hi havia tot això.
0: Sí.
2: Parlo d'una època en què els famosos obrien el Twitter i escrivien exactament el primer que els passava pel cap. I clar, això ens va deixar, doncs, autèntiques joies. Així que avui recuperarem alguns dels millors tuits que ens van regalar les celebritats, quan internet encara era una mica el Far West.
1: Adelante!
2: Vale, per començar, primer tuit. Ens hem de remuntar l'any 2014. Pedro Sánchez.
0: Home, Pedro.
2: Molt estimat. Encara no era la gran figura que és avui. Era simplement un home amb preguntes. I quines preguntes es feia Pedro allà pel 2014?
6: Això.
2: Doncs alerta, perquè el president d'Espanya publicava la eterna pregunta. És possible l'amistat si hi ha sexo de por medio?
5: Ostres!
6: Què?
0: Tenim aquí el Pedro Sánchez. No sé arran de quins set ous vas fer aquesta merda de tuit.
6: Son cosas que a veces pasan cuando tienes una amiga y no pilla las indirectas, le envías un tuit que has hecho como, bueno, ¿qué piensas, eh? Marc, tú, por ejemplo, ¿qué piensas?
0: No, però,
6: ¿qué te parece?
0: Pot ser que fos d'aquella època,
6: picantona,
0: en què encara no sabies molt bé com funcionava Twitter, no?
6: Bueno, i...
0: Reflexions, sí, sí. Pensaments,
4: ahí está,
0: no?
4: Ai, els tuits.
6: Lo que ya era guapo, entonces. Eso sí.
2: Jo quan penso en un president m'imagino algú preocupat, jo què sé, per la inflació, l'atur, o la política internacional. Sí. Bon, sí. Sembla que Pedro estava especialment preocupat per la inflació.
0: Ets molt jove, ja aniràs veient que els polítics no es preocupen per res, que ens preocupa a nosaltres, els ciutadans.
2: Bueno, però tenen algunes inquietuds, no? Sí. Coses allà enquistades, preguntes. Però bueno, no sé, m'imagino el seu community manager dient-li, Pedro, què fas? No?
0: Sí.
2: I el Pedro contestant, estic connectant amb els joves. Pedro, tens 48 anys.
0: Sí.
2: Bueno, seguim amb el Sergio Ramos. Molt estimat també, sí, Sergio Ramos, molt. Per tothom. Bueno, el Sergio, després que la selecció femenina de waterpolo guanyés una medalla olímpica, va escriure el següent.
0: Sí.
2: Hora de descansar después de ver ganar a la selección femenina de waterpolo. Enhorabuena, chicas. Fins aquí, tot
0: està bé, està bé. Venint del Sergio podria ser molt pitjor.
2: Bueno, un detallasso, sí, superguai. Sí. Petit detall, ho va publicar una setmana després de la final.
4: Ai!
2: Una setmana. Que tampoc és anar tard, és el que dura la típica migdiada andalusa. Som aquí, no, és broma, estimem els andalusos.
0: Sí, bueno, fet... però és que llevam retard al Sergio.
6: Bueno, al final lo importante es participar, ¿no?
4: I se sap per què va passar això? Crec que ho van donar per Teledeporte.
6: Teledeporte echan las cosas repetidas. Yo qué sé, pones el Barça TV y estás jugando Pichi Alonso.
4: Crec que sí que era això.
6: ¿Cómo vas a saber uno si es real o no?
2: Bueno, de fet, em comenten que ara mateix deu estar aprofitant el Mundial felicitant la selecció argentina pel Mundial del 2023. El Sergio va amb aquest ritme. No?
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga.
2: Bueno, de Sergio Ramos passem a un altre il·lustre, a un altre intel·lectual, que és Melendi.
5: Del món.
2: Un cantant que és asturià. Jo pensava que era andalús. Sempre havia pensat que era andalús.
5: No, perquè té la cançó de Porque Asturià en mi patria. Sí.
2: Bueno, jo sempre havia pensat que era andalús, no sé per què.
5: No.
2: Però és asturià, que és com tot el contrari, no? Bueno, Melendi citava una notícia i deia piden que la masturbació sea un crimen. I Melendi responia amb total sinceritat. A mi me va anar a dar la perpètua.
6: Joder.
2: Resposta ràpida i honesta.
5: Déu-n'hi-do.
2: Potser de les més honestes d'internet.
5: Sí, directe.
4: Sí. Adéu, vaya guarro.
2: I us dic una cosa.
4: Guarro, eh?
2: Entre aquest tuit i el de Pedro Sánchez podria haver una amistat preciosa, no?
6: Doncs sí.
2: Con sexo de por medio.
5: Uau.
2: Hauríem de veure com evoluciona. Però bueno, per acabar anem amb Paulina Rubio, també cantant.
4: Oh, però Paulina...
2: que va ser el seu cumple fa poc.
5: Sí, aquesta setmana.
2: I bueno, la cantant l'any 2015 publicava l'estiu ja és aquí, hashtag Pau2015, referint-se a ella mateixa.
5: Ah, és veritat, és veritat.
2: El problema és que hashtag Pau2015 era l'etiqueta de les proves d'accés a la universitat. Clar, milers d'estudiants allà nerviosos entrant a Twitter per buscar informació dels exàmens i de sobte apareix la Paulina anunciant que arriba l'estiu. M'imagino un estudiant després de 3 hores d'examen de català havent confós un complement de règim amb un predicatiu entrant a Twitter allà desesperat i trobant-se que realment no li venia al cap ni una sola paraula.
0: Home, oh, bon!
4: Ben lligat!
0: Bueno, es pensava que anava d'ell, això de les Pau 2015, sí, i no, pobre.
2: No
0: tot gira al voltant seu. Arnau Marco, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies. Bon debut, no, de l'Arnau?
5: Molt bo, molt bé, Arnau.
1: Escolta, m'ha agradat molt, Arnau. Enhorabona. Així es comença, amb el micro ja demanant antena, i fixa't, sí, el tio té personalitat.
0: No havies fet mai ràdio per tot Catalunya, no?
2: No, per tot Catalunya no. Per la meva mare i el meu pare, sí.
5: Bé.
0: Doncs moltes felicitats. Aquí al Matina Codina has de pensar, a RAC 105 és segurament l'única emissora que dona una secció a un noi que comença.
4: És veritat.
0: Ara té futur, l'Arnau Marco. Moltes gràcies, guapo.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: De seguida sabrem qui s'emporta el lot de nomen d'avui.
4: Ostres!
0: Serà després de Rema i Selena Gómez.

0: M'ha hipnotitzat com si fos una cobra, jo, aquesta cançó de la Rema i Selena Gomez. Calm down. Home, de calma res, perquè és divendres, companys. Estem accelerats. Ah! Estem ja il·lusionats, emocionats, perquè falta poc més d'un mes per acabar la temporada. Aquest diumenge entrem oficialment a l'estiu.
1: Oh!
0: I aquest estiu sí, hi ha un eclipsi total que farà que gent de tot el món vingui ara aquí a Catalunya.
2: Eclipsi.
0: I aquest diumenge, a part d'entrar a l'estiu, també és el Dia Internacional del Sol, i nosaltres, que el veiem sortir cada matí, ho volem celebrar amb nomen la marca d'arròs del Delta de l'Ebre i que ja tenen la mirada enfocada en el gran esdeveniment solar de l'any, aquest eclipsi del 12 d'agost.
2: Exacte.
0: I és que han creat unes ulleres homologades perquè pugueu veure l'eclipsi sense cap tipus de problema. Les podreu aconseguir de franc amb la compra de l'arròs bomba de nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi. Ferran, què vols dir?
2: No, estava intentant, però saps quan vols creuar el passo de cebra tan verd i no pot, doncs està passant el mateix.
1: No ho has vist, no ho has vist.
2: I realment és que està pensant, què vols dir? Tampoc...
3: No me voy a... No me voy a dir res.
1: Pots començar per treure't el micro de dins de la boca.
2: Això pot passar.
1: Ets un geni.
0: Avui estàvem regalant un pack que inclou dues ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi i un lot de productes Nomen amb varietats com el seu arròs rodó, el llarg, el basmati, o la seva gama qualitat un minut d'arròs integral, basmati, rodó o quinoa.
1: Que bo!
0: I ho regalàvem entre tots els missatges que ens diguessin quina és la vegada que han brillat més a la vida eclipsant la resta de gent, no?, i provocant l'orgull dels seus familiars. 608-717-141. Hi ha una persona, que és aquesta que escoltareu ara, que s'emporta el lot de Nomen. Hola, bon dia.
4: Bon dia, matineros. Jo crec que no he brillat encara. Tinc 43 anys i encara no he brillat res a la meva vida. A no ser que sigui el dia del meu casament. Si compta com a brillar, el dia del meu casament jo crec que vaig brillar una miqueta. Però potser encara estic a temps de brillar, no? Què dieu?
0: Sí, home, sí.
3: Que brillaràs.
0: Agafa embranzida, busca la llum interior i projecta-la.
1: Ara, projecta-la, home.
5: Ara acaba de brillar les zones arzianes.
0: Exacte.
5: Tot Catalunya està escoltant aquesta dona, està brillant.
1: Quina mandra quan diu arzianes.
0: Perdona, i t'has de vestir molt malament i està molt cagat el dia del teu casament per no brillar, perquè totes les mirades estan centrades en tu.
1: Clar, ets el gran protagonista, bé que ho has pagat.
0: Té que s'estira a cagar, diuen, però en el vostre cas no. Fem una pausa i tornem. Felicitats a aquesta oient, que s'emporta aquest tremendo lot de Nomen. I ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i...
2: Exacto, y el arroz Nomen.
0: Nomen.
2: Claro. Y además le hemos dado arroz, que es comida, para cocinar una mujer. Siempre está bien redondo.
3: Oh, qué pesado.
0: Per cert, i en un Nomen ve el Toni Clapés.
6: Hòstia, de veritat, l'humor avui està per terra, per terra.
1: Ha entrat una mica.
0: El Clapés ens fa la crítica del programa, de la setmana i del que li sembli, perquè aquests dos minuts finals seran seus.
7: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
11: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
15: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
0: Bé, i abans de marxar a morir-nos de calor, a fregir-nos com unes patates fregides i a desfer-nos amb aquesta calorada, amb aquesta calor tòrrida i de canícula, Toni Clapés, quan vulguis, amb la crítica del programa.
6: Bé, comencem amb el pitjor del programa, que ha estat per tercer dia consecutiu la falta de producció a la trucada felicitació.
2: Ostres,
6: no! Jo no sé dir-ho. Parlar en xinès en aquesta valoració perquè no ho entenc, de veritat. Una altra vegada mal gestionada. Avui heu culminat, a més, una setmana d'errors amb la pífia més gran vaja, del que portem dels darrers mesos.
2: Holy.
6: Que és trucar una noia de part de la seva parella per comunicar-li, nosaltres en antena, que ell es vol casar amb ella. El que seria una petició de mà en antena i ha passat això.
0: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
16: Hola, bon dia.
0: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
16: No, l'Aitana està treballant.
0: Ah, molt bé, trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta. A quin telèfon estem trucant? Ens hem equivocat de telèfon o què? Tu ets el Roberto?
16: No, sóc la seva parella, clar.
0: Vale.
16: Però l'he de trucar amb ella.
0: Aitana!
17: Hola, bon dia.
0: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, a veure, truco de part del Roberto. Diu que porteu 7 anys de nòvios i teniu 2 fills.
17: Sí.
0: La pregunta és, sou feliços a aquestes alçades de la relació?
17: Molt.
0: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
17: Bueno,
2: els
17: gener
2: ens
17: casem.
2: Ah, sí?
0: Ah, però llavors ja us...
5: Sorpresa!
2: What the fuck?
0: Llavors ja ho sabíeu, no?
17: Està tot organitzat, ja.
0: Però la culpa és seva, no? No,
6: perdona, la culpa és de la producció, que s'ha d'encarregar de...
0: Que havien d'haver trucat al Roberto abans...
2: I que no tenim producció, però si no tenim ni trípodes per les càmeres.
6: Bueno, doncs no feu el programa, xatús. Volem esquiar i no tenim
0: esquís. Estic d'acord, potser la temporada que ve no vinc. Tot està tan malament aquest programa.
2: No, però Ernest, vine i fes-nos la producció, tu, que la necessitarem.
5: Ja que estàs lliure, no?
0: No, jo ja estaré a un altre lloc on hi hagi els recursos que necessitem.
2: Ara.
0: D'ofertes no me'n falten.
2: Ara.
0: A veure, què volia dir jo?
6: No sé, perquè ja...
0: Ha sortit tot malament en aquesta trucada.
2: Sí, tot.
0: Vull dir, i a més ella ens ha dit, diu... Només faltava que ell m'ho demanés, però tenien el casament a punt. No, era tot
2: no
0: molt...
2: s'entén, no s'entén.
0: Era un misteri.
2: No s'entén. No, sí. Jo crec que volien participar al sorteig de llet nostra.
18: Sí, ja
2: i han buscat la primera excusa que els hi ha vingut al cap.
5: Rebassat,
0: en fi, això ha estat el pitjor del programa i estic molt d'acord, Toni, que ha estat el millor.
6: El millor del programa ha estat l'Albert Buscarons amb la seva secció buscant la cançó de l'estiu 2026.
0: Diu molt del Matina Codina que un extern que no cobra directament del Matina Codina sigui el millor del programa.
6: Exacte. Bueno, doncs feu-vos-ho mirar. Ha estat una secció entretinguda, variada amb una sèrie de ràfegues de cançons.
2: Vamos, ràfaga.
6: I que... molt bé, molt graciós.
2: Que són les 11 i 3 i a partir de les 11 el meu nivell baixa en picat.
3: Sí, com si hagués posat molt.
6: Bueno, en fi, que la secció ha funcionat molt bé i que l'enhorabona al Buscarons, que no és ni d'aquest programa ja.
0: Perfecte.
2: S'ha enfadat molt, Toni.
0: Quina nota ens posaries? No sé si vols fer la nota d'avui o una mitjana de la setmana.
6: No, farem
0: si...
6: la d'avui, perquè ja estic fart.
2: Com s'ho va inventant cada setmana, perquè no recorda.
6: Pots callar ja d'una punyetera vegada.
2: Perdó,
6: ha de parlar a cada frase.
0: Mira, resta un punt per culpa del Sergi, pues que és veritat que a vegades no sap callar.
18: Sergi, calla!
2: Perdoneu. Estic demanant perdó. Estic fent autocrítica!
3: Buenas tardes.
6: Per un programa que no escolta el que se li diu en aquesta valoració, però que té externs que els hi fan bones seccions...
0: Que els hi salven el cul, ja ho pots dir.
6: La nota del Matina Codina d'avui és... un 0.
2: Toma!
18: Tenia un 1. Xavi està content.
2: Tenia un 1.
6: Exacte. Era un 1 i per culpa del Ferrer, un 0.
2: Ostres.
6: Ja està.
2: Pues menys mal, perquè si és de 5 a 4 em sento malament. Però
18: i si haguéssim tingut un 0?
2: Exacte.
6: No, perquè el Buscarons ha fet una bona secció. Sí, que teniu sorts, que no escolteu lo que...
0: La nota és del 0 al 10, Marc, ja està. Més avall del 0 no es pot anar.
2: Són les seves merdes, deixa que les faci.
0: Va, toquem el 2, que jo tinc ganes ja d'anar a celebrar l'estiu, lluny de vosaltres. Alan Lillo, moltes gràcies. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
2: A tu.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
18: Adéu, fins demà.
0: Xavi Gazorra, moltíssimes gràcies. I gràcies també a l'Arnau Marco, el nostre estudiant en pràctiques, a la Mònica Bosart, a la Violeta Martos, a l'Albert Buscarons, a l'Arnau Molet.
5: Som família.
0: I jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, que tingueu un bon cap de setmana fantàstic, malgrat aquest temps tòrrid. Dilluns a les 6 i tornarem. Setmana tontíssima, amb un festiu intersetmanal, que ja en parlarem d'això. Ja parlarem d'això, perquè això és una merda descomunal. Petons d'en Codina, sigueu feliços. REC 105.

0: I Just Might. Així es diu la nova cançó de Bruno Mars, una autèntica meravella perfecta per començar doncs un divendres al matí, no? És que, escolta, 19 de juny, i aquí estem, ens hi posem després del matí a Codina i seguim repartint èxits, evidentment, des de RAC 105.
1: La teva música.
2: En Bernal
0: Ei, salutacions a l'Arnau Mulet. Tenim tres horetes per endavant de bona música. De fet, tenim preparada la de Daft Punk, el One More Time, una cançó que coneixes de sobres i que tenim moltes ganes de proposar-te en un divendres com avui. Però abans és el moment de Tate McRae. Ets al lloc correcte, ets a casa. Ni se t'acudeixi canviar d'emissora.

0: Valentina, porta l'Ukelele.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.

Epa, ritme i energia positiva de les mans de Bibi Rexha al costat de Fightless, sí. Aquesta cançó és original de fa uns quants anys. De fet, es deia Insomnia i jo crec que és un clàssic de la música electrònica. L'hem ballat moltíssimes vegades, és un trencapistes de manual. I ha decidit doncs, fer aquesta versió, la titula New Religion. I, per cert, el Fightless, que estaran al Festival Cruïlla. Va, camina de 11:45 del migdia i continuem acompanyant ara mateix amb Jason Derulo i amb aquesta també energia positiva, amb aquest bon rotllo que desprèn l'artista i amb una cançó que es diu One to One Me. Sonant aquí a RAC 105, evidentment. Va, que estem de divendres, home.

0: És la cançó de Gauchi recuperant aquell Somebody That I Used To Know de Gautier, que, escolta'm, li ha canviat una mica el rotllo i li ha funcionat molt bé. A tot el món està sonant això, eh? A veure, us explicaré un tros de notícia, tot i que segur que ja ho sabeu, i és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, així de clar, eh? Una de les més ben valorades. I si, a més, t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca els va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Rec 105. La teva música.

0: REC105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Aquestes són les novetats de RAC 105.
8: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julieta.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.

0: És el Marcos amb K, amb aquesta cançó que, en fi, no es diu Pistatxo, es diu Pastú, cançó que tots coneixem a la perfecció, que s'ha convertit en un hit inesperat, podríem dir, no? Però una cançó, doncs, molt pailonga, dit, doncs, una mica de manera col·loquial. I molt divertida, que per això forma part de la teva música, de Rec 105.
1: Rec 105. La teva música.
0: Pràcticament, bé, encaminats a 3:15. Ara Damiano David, Born with a Broken Heart.

Diu, és molt boig, però és que és veritat. Ho arriscaria absolutament tot per tu. Ai, el Bruno. Oh. Home. Ens ha vingut romàntic el tio, eh? Amb aquesta cançó que es diu Risk It All, una de les balades més importants en aquests moments a nivell internacional. I si mirem a nivell local, a nivell de Catalunya, Països Catalans, jo crec que una de les balades, per dir-ne d'alguna manera, que ho està patant més, és aquesta de Ginestar. Que no és ben bé balada, eh? Perdre el cap.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisure. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Si vols ser la compra, ve a Tanacar.
8: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
7: Si vols ser la compra, ve a Tanacar.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
11: Hola, bon dia.
10: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
11: No, l'Aitana està treballant.
10: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
11: Wow. Soc la seva parella, clar.
10: Vale.
11: Però l'he de trucar amb ella.
10: Aitana!
12: Bon dia!
10: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc
12: la... Home!
10: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
12: Molt.
10: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
12: Bueno,
13: al
12: gener ens casem.
13: Ah, sí?
10: Ah, llavors ja us...
14: Sorpresa!
13: What the fuck?
10: Llavors ja ho sabíeu, no?
12: Està tot organitzat, ja.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: mocador, eh? Shakira, al costat de Burna Boy, amb això que es diu Dai Dai, el Mundial de Futbol que està aconseguint que el que no ens agrada el futbol... Mirem algun partit, mira.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Moler.
0: No, i com que en parla tothom i està tot el dia doncs, fent partits a totes les teles del món, al final t'acabes empassant algun partit. En fi, arrencant nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Moleta. Passen per activament 4 de les 12. En rigorós directe en aquest divendres, ja per fi. Ara, Katy Perry.

0: La teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
5: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: O sigui, ja bufo.
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.

0: Doncs aquesta és Sabrina Carpenter amb aquesta cançó que parla amb ironia, que parla amb humor, però que parla d'una parella que no funciona, bàsicament. Una persona amb la que estava compartint la vida i que resulta que no assumia cap responsabilitat. O almenys és el que diu ella, perquè li diu Man Child, que és un home nen, podríem traduir-ho així literalment.
1: Rex Dancing, la teva música.
0: Va, continuem avançant i ho fem ara amb Tame Impala i amb aquest tema clar que van treure ja fa un temps, però amb la versió actualitzada de Jenny. Això es diu Dràcula. Dràcula.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el

A veure, porta molts anys picant molta pedra, Nil Moliner, i ara està recollint una mica tot el que ha sembrat, i és èxit. Èxit i més èxit. El que es mereix, clar que sí. Una autèntica estrella, Me Acuerdo de Ti, una cançó que forma part del seu darrer disc, Nexo, que totes són bones, tu. A veure, ja saps que els divendres ens agrada, doncs, proposar-te cançons noves, i avui, la novetat d'avui de RAC 105 és una cançó que precisament ha sortit avui. I és en català, de Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. Mira, mira.

0: Rec 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
6: Matina Codina Best Moment.
7: Patética imagen de los nuestros. Y es que esto no es la selección. Lo de ayer era el Barça. La selección completamente hipotecada por el Barça. Cubarsí, Gavi, Ferran.
8: ¿Por qué tanta tensión?
7: Bueno, el único de la defensa que no era del Barça se llama encima Laporte. Lamine Yamal no hizo nada en toda la primera parte.
9: ¿Cómo, pero si, si no la va a jugar? Si va...
10: Que te rajo.
9: ¿Qué?
7: Y Olmo... Más de lo mismo.
9: Que tampoco ha jugado la primera par.
7: La única nota positiva, nuestro mejor jugador. El lateral izquierdo.
9: Sí, Oma.
7: Marco Curella.
9: Sí, Oma.
7: Del Real Madrid. Oh.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
12: La vida està cada cop més cara.
13: Els preus no paren de pujar.
14: Un mango, 9 euros.
15: Robatori.
13: Inflació.
12: Necessites estalviar.
13: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
12: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
13: No pots canviar d'emissora.
16: No pots escoltar una altra cosa.
13: RAC 105.
12: La teva música.
13: RAC 105. La teva música.

Doncs aquí la tenim, Aitana, amb aquesta cançó que es diu Conexión Psíquica i que, en fi, Aitana, que està immersa en la seva gira internacional, de moment no és internacional perquè l'està fent per l'Estat i que també passarà per Barcelona i Madrid, però després ja agafarà el vol i se n'anirà cap a l'altra banda de l'Atlàntic a seguir repartint, doncs, el seu talent amb els americans. Sí. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara amb Lady Gaga i Ariana Grande i amb aquest Rain On Me.

0: obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Messi, un artista que va passar per un procés doncs de recuperació i que ja torna a estar als escenaris. Va haver de baixar per ansietat i perquè no podia, doncs no portava massa bé el tema de la fama. Celebrem que tot això ja quedi enrere i que torni a pujar als escenaris per fer el que més ens agrada, que és que més li agrada a ella també, que és cantar. A veure, anem a tot arreu amb presses, eh? I saps què és el que no espera la teva salut? Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca als va 917-700-700 o entra a liniadirecta.com, 917-700-700, liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Rec 105. La teva música.
0: Ho hem quadrat, això. Va, camí de la una del migdia. Continuem acompanyant-te de seguida el doctor Prats amb energia, però abans, Coldplay, Higher Power.

0: La teva música.
1: RAC 105. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica? Es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Escoltes cada matí en directe...
9: Però només una estoneta.
10: No et conformis amb les engrunes.
8: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
11: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
12: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
8: Troba'ns a l'aplicació mòbil.

És la banda sonora de Toy Story 5 i la signa ni més ni menys que Taylor Swift. Aquest cap de setmana jo crec que hi haurà cua, per anar al cine a veure aquesta pel·li al mes. A més, en fi, allà s'estarà fresquet i diuen que caurà foc. La teva música amb Arnau Mulet. Arrencant nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb grans èxits. De fet, tenim preparadíssima la novetat aquesta de Josh Fawaz, que tant ho està petant, el Like a Prayer. Però abans, una mica de Riquití, no? Mare meva, se acosta el moment de fer Riquití.

0: La teva música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà

Talk to me. Aquí tenim a Olivia Dean, dient-li algú, escolta, si és la persona, doncs una persona coherent, una persona amb qui poder parlar, una persona que afronti els problemes i que es comuniqui, sobretot, eh? Men I need. Diu que és l'home que necessita. I que està buscant, bàsicament. En fi, un quart de dues. Això no para. RAC 105. Aquesta és Rihanna al costat de Calvin Harris amb aquest We Found Love, un clàssic de la música dance, que sona també aquí a RAC 105.

A veure, hi ha una part molt significativa d'aquesta cançó. Una és la que... Dues parts. Una és que la Leire Martínez canta en català i li queda la mar de bé. I l'altra és el gran missatge que desprèn Buhos, amb aquesta que es diu No hi ha pla B, que et diu, escolta, si vols alguna cosa, vés-ho a buscar tu mateix. Posa't a caminar. Sense pla B, tu només mira endavant. I si saps on vols anar, hi arribaràs. I jo no sé ballar. I saps on vull anar jo la setmana que ve? El Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts.

Ei, que vols venir? Doncs afanya't a entrar a RAC105.cat i a omplir el formulari perquè les entrades estan volant. T'esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. Ja ho saps, eh? Omple el formulari, no badis, perquè queden molts pocs dies i hi ha moltíssima gent apuntada ja. En fi, direcció 2:15. Ara és el moment de Tom Odell, amb aquesta versió que en fa Tiesto del seu grandíssim Another Love.

0: Rec 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
5: Aviam aquest botó.
6: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
7: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
8: Ostres! De cop som als 2.000!
6: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
8: Això és brutal!
6: Màxima potència!
8: Els 80!
6: I com has dit que es diu aquesta màquina?
8: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
8: El ritme de la nit.
9: Només a RAC 105.
8: Per trobar bona música...
10: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
11: Dice Locarti.
12: Mi penya del RAC 105.
13: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
14: Família de RAC 105.
15: Som els Catarres.
16: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
17: Som els Tiets.
18: Sóc el Migui Núñez.
19: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
20: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
21: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
22: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
23: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
24: No cal creuar mig món.
25: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
26: Un petó i una abraçada, família.
27: Un petonet de part de tots cinc.
8: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
8: A RAC 105.
25: Merci, un besito.
8: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105.
8: La teva música.

0: cantar no seria el meu fort, diguem-ne. A Capital City se'ls dona bastant més bé que a mi i ho demostren en aquesta cançó que es diu Seven Sound, que va ser els que la cançó vaja insígnia d'aquesta formació que els va catapultar directament a la fama internacional. No m'estranya, és una de les més escoltades i de les més preferides. Es diu Safe and Sound. I aquí està Sa i Estalvi, eh?
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Amb molt bona música, molt bons èxits ara mateix de Damiano David. Amb aquesta meravella. Next Summer.

0: Rakia, així es diu aquesta cançó de la Rosalia, que a més, quan va venir aquí a Barcelona i va cantar la part on pronuncia el nom de la ciutat, tothom, evidentment, va embogir. De quina manera? Un èxit indispensable també del seu últim treball, Lux, que, per cert, ja ha pogut continuar la seva gira internacional després d'haver de parar per un tema personal. En fi, que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer de veritat acompanyar-te en aquest matí de divendres. Demà més, al migdia, diumenge al matí i dilluns en tornem i després del matí a Codina. De seguida, Albert Buscarons. Abans, però...
1: La teva música.
0: Una cançó que a mi em té boig. Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
1: RAC 105.

0: És el més nou de Madonna.
1: La teva música
2: amb Albert Buscaró.
0: Amb Sabrina Carpenter, dues referents, segurament per dues generacions diferents, però el resultat de la combinació és força espectacular. Bring Your Love és la cançó amb la que obrim aquesta tarda del divendres 19 de juny. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscaró. Un plaer saludar-te un dia més. Ara amb Gracie Abrams i That's So True.

0: Valentina, porta l'UQL.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
7: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
8: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

Opa Light, aquesta és Taylor Swift, una altra de les cançons del seu últim treball. Tot i que ara és actualitat per la banda sonora de Toy Story 5, que serà la pel·li que arrasarà els cinemes aquest cap de setmana. No sé si entra als teus plans mirar-la, o amb tanta calor, fent piscina, platja i prou més. Recuperem un dels primers números 1 de Lady Gaga, una de les seves cançons icòniques a Rec 105, és el Bad Romance.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

dubtes en què aquesta és una de les cançons més importants del moment. El tercer àlbum d'Olivia Rodrigo ha generat molt consens entre el públic i la crítica. Està agradant molt, molt, molt, i nosaltres aquí l'estimem, perquè ja ha vingut tres cops a Barcelona en cosa de mes i mig. Aquest era el Drop Dead. I seguim ben potents en aquest divendres, direcció cap de setmana, i a punt ja per la Revetlla de Sant Joan amb I Ain't Worried, de One Republic.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Petardos CM, més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Aviam aquest botó.
6: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
7: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
8: Ostres! De cop som als 2.000!
6: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
8: Això és brutal!
6: Màxima potència!
8: Els 80!
6: I com has dit que es diu aquesta màquina?
8: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
8: El ritme de la nit.
9: Només a RAC 105.
0: RAC 105.

Al novembre torna a Barcelona una autèntica llegenda. El Palau Sant Jordi s'omplirà amb les cançons de Pitbull, que en té unes quantes, i d'aquestes que ens agrada recuperar habitualment aquí. Give Me Everything també fa estiu, i és per això que ha ocupat els últims minuts a l'antena de RAC 105. Seguim avançant. Divendres al teu costat i al costat de Teddy Swims. Obrint la porta, una altra de les seves cançons importants. Aquesta és The Door.

Bruno Mars està de gira, de fet acaba de començar l'etapa europea amb un concert a París. No serà l'últim ni l'únic. Tot i que ha passat de llarg per Barcelona, nosaltres l'estimem igual. Risky Roll és la cançó que ens acosta a les 3 de la tarda. I abans ha de sonar Ellie Goulding i també el retorn del Miqui Núñez, que s'atreveix amb l'esca en aquesta titulada Un altre cop.

0: Buscarons.
1: Gaudint una vegada més de la cançó més important de l'àlbum Lux de Rosalía. Aquesta és La Perla, que encara té corda per aguantar tot l'estiu, eh? Cantant-la a ple pulmó a les festes. I tant que sí. Doncs vinga, així comencem una hora més plegats, ara amb una cançó que tot just acaba de fer 11 anys i que passa pel seu moment més dolç gràcies a TikTok. Es tracta de Lush Life, de Sara Larsson.

Un repàs al Matina Codina de quines són les cançons candidates a ser cançó de l'estiu del 2026. I jo diria que gràcies al Mundial, Shakira té molts punts per fer d'aquest Dai Dai una de les més sonades. La que ho va ser ara fa un parell d'anys és la Marina. Aquesta és la icònica ja cançó de Figaflauer.

0: és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

Déu-n'hi-do, quina empenta té aquesta cançó original de Faithless, la versió de Bebe Rexha, ens va entrar directes des del primer dia aquí a RAC 105. Es diu New Religion. La Marta, bé, estem passant amb tu aquest divendres a la costat de The Weeknd, mira. Ben tirat posant-te un dia com avui, The Weeknd, que recorda, aterra a l'Estadi Olímpic a finals d'estiu, 1 de setembre, encara van entrades a la venda per viure en viu temes com Can't Feel My Face. And I'm...

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de Navalles al Natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Matina Codina Best Moments.
4: L'Argentina i Algèria.
5: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
4: Gana Panamà.
5: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler.
4: Estats Units a Austràlia.
5: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Un altre dels artistes que s'ha passejat pel Mundial de Futbol fent una actuació en directe que serveix d'aperitiu pel seu nou single que arriba la setmana vinent. Divendres tindrem nova cançó de Katy Perry. Aquesta que acabes d'escoltar és Hot and Cold, que amb aquestes temperatures ens quedem amb el cold, i tant, i tant. I en el cas d'un espresso que sigui amb gel, si us plau. Aquest és el títol d'una altra de les cançons d'una de les artistes pop del moment, Sabrina Carpenter.

Després del seu pas com a col·laborador de televisió Eufòria, també en marxa el seu duet amb Joan Dausà. El Mamadou ens continua regalant cançons al seu àlbum Tothom té raó. És el seu segon llarga durada i aquesta que es diu La millor cinta del planeta, una de les cançons que hem adoptat i que estimem des del primer minut. Busquem ja les 4. Ho fem amb Late Night Talking, un dels números 1 de Harry Styles.

0: Madonna continua facturant gràcies al Like a Prayer.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: En aquesta ocasió, gràcies a la versió de Josh Bowers, que s'ha convertit en una de les cançons més importants aquestes últimes setmanes aquí a RAC 105. Què tal? 4:02, així comencem una hora més plegats. Salutacions a l'Albert Buscarons, sempre regalant el millor dels millors, sempre proposant-te cançons que, en el cas de l'actualitat, o són o es convertiran en èxits absoluts, i en el cas de les cançons de fa uns anys, recuperem aquelles joies que ens van fer vibrar per algun motiu en especial, com aquest Get Lucky de Daft Punk.

La cançó de Gina està la més radiada a RAC 105 el 2025. La vam escoltar del dret i del revés i encara avui ens fa molt bona companyia, i tant que sí. Doncs amb ell seguim avançant, ara des del panorama internacional.

0: my heart.
1: Evidentment, estem en un cap de setmana molt especial. Molts de vosaltres ja esteu de festa, heu decidit fer pel davant o pel darrere, perquè ja sigui dilluns o dimarts o dijous i divendres, una revetlla una mica més llarga del que és habitual, perquè, clar, comença l'estiu, s'acaben les classes, però després de Sant Joan nosaltres tenim el pla perfecte per tu. I és que arriba de nou una edició del Clotilde Festa amb RAC 105. Dijous, a partir de les 8 del vespre, al Jardí del Palau Robert de Barcelona, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya amb RAC 105, et portem els directes de la Naina i del Max Navarro. Què et sembla? I encara ets a temps d'aconseguir les teves invitacions. Últims dies per entrar a rac105.cat, omplir el formulari que hi trobes, i amb una mica de sort t'emportes aquest parell d'entrades per veure dos dels artistes al moment. Clotilde Fest amb RAC 105, Naina i Max Navarro en directe també, amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: vindran.
1: Rexem 5 Barcelona.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Aquestes són les novetats de RAC 105.
5: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc.

com. Som a RAC 105, que t'hem posat seguides Vampire i Dràcula. Escolta, aquí, xuclant sang a aquestes hores de la tarda del divendres. D'una banda era Olivia Rodrigo i aquests són Tame Impala amb Jenny. Ja que la cosa va de duets, n'arriba un dels més potents que s'ha fet mai a la història musical. Lady Gaga i Beyoncé. Déu-n'hi-do. Aixequem el telèfon.

Feia uns dies t'ho explicàvem a l'Instagram de RAC 105 que Chirán ja ha anunciat que es pren un temps allunyat de la música un cop acabi la seva gira per dedicar-se a la família i altres coses. Sembla la mar de bé. Amb Azizam anem fent via cap al Ja Tardes aquest divendres, camí de les 5. Salutacions a l'Albert Buscarons. En un dia com aquest no et podia deixar una altra cançó que no sigui plena de bon rotllo i energia. El Good Feeling de Flo Rida.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
3: Ei, com ho...

Així s'anomena. És la nova cançó que ens porta Taylor Swift i que fem sonar per iniciar nova hora i nova edició d'aquest programa. Ja tardes, toma! Avui de divendres, molts que han plegat ja curs. Sí, oi? I això ho hem de celebrar, no? Sí! I com ho podem celebrar millor que posant l'himne i escoltant aquesta història que ens van a dedicar a aquest programa, el Ja Tardes. Estiu total. Tot.

0: És que és l'himne, és l'himne. L'himne d'aquest estiu, d'aquest programa. Home, a més, aquest cap de setmana comencem ja estiu... Literalment, vull dir, això ja està aquí, ja està aquí. En fi, va, que en una soneta tenim tema al dia. Avui, evidentment, anirà per aquest cantó, Tema estiu, què farem, En una soneta t'ho explico. També, què més tenim? Home, cançó efemèride. Repassarem coses que van passar un... coses que van passar... És que m'estan despistant. Coses que van passar un 19 de juny com avui. Què més? Home, que tenim moltes coses, La batalla de cançons, roast musical, avui també enfrontant tres cançons, que tela. A més, cançó efemèride i, evidentment, tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix al nostre WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, dale, Duro. Va, explica'm coses del cap de setmana. Coses de final de curs, perquè no, també. Som tafaners, què vols? Va, sí, engeguem la maquinària i ho fem amb el so de Teddy Swims, amb una de les primeres que ens portava aquí a RAC 105, s'anomena Lose Control, que és el que em passa a mi.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Casas. Sí. Clar, és que avui molts nens i nenes tanquen llibres, guarden la motxilla i comencen una mica de vacances. Sí, vacances d'estiu. I per si no fos poc, aquest mateix cap de setmana arriba oficialment a l'estiu. Home! A més a més, ve acompanyat, o sigui, sembla fet expressament, ve acompanyat amb una onada de calor. Sí, ja patirem calor, ja, bueno. Però bé, i avui, a més, operació sortida, tot de cotxes amunt i avall, venga, ojo! Bé, sí, com sigui, paciència, eh? Si esteu a la carretera, ja saps, paciència, perquè si no, malament. Així que no hi ha excusa, eh? Toca començar a pensar en els plans d'aquests pròxims mesos. Sí. I per això avui, en aquest programa, us volem preguntar... Quins plans tens aquest estiu? Sí, així de senzill, tu, escolta. I avui, atenció, perquè pots guanyar uns gots, els gots del Getardes.
1: Olé!
0: Sí, que feia dies que no en regalàvem. Tornen els gots més buscats de Catalunya, no? Sí. Per què no? Doncs va, avui busquem aquests plans d'estiu. No què faràs a les vacances. No. Què faràs? Què tens pensat fer a l'estiu? Tocar-te el nas al costat del ventilador... Anar a la platja cada dia, anar a alguna festa major en concret, o algun festival, per què no? Fer ruta amb la furgo, anar de terrasses amb els amics, no sé, vull dir, plans d'estiu. Això funciona o no? M'he quedat una mica... Què està passant? Sí, una mica hall. Exacte. Doncs va, 608-7171-41, ja saps, tu també pots dir el que vulguis.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Ara. 608-7171-41. Ja tardes.
0: Plans d'estiu. Piscina, sobreviure a la calor directament. Però originals, això sí, plans d'estiu. I recorda que pots guanyar els gots del programa. I de pas, ja que estem amb l'estiuet, que l'estrenarem en un parell de dies... Doncs em pots demanar aquella cançoneta també d'estiu, no? Que ja fa època d'estiu. Sí. Bueno, una soneta d'aquests comentaris. Ara, per això, mira, ens ve de gust també una d'aquestes animadetes per engegar el cap de setmana, el weekend, de la millor manera, que és amb els Coldplay. Recuperant aquesta A Sky Full of Stars. Així que ja saps què toca, no? Va, puja volum. Yeah! Toma! Ai, mare meva.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Si vols fer la compra, ve a Tanacarrer.
7: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
6: Si vols ser la compra, ve a Tanacarrer.
0: La teva música. Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: Ja és divendres, Enric.
10: Oh. Pues vinga, anem.

0: És que m'encanta. La proposta de David Guetta al costat dels Alphaville, eh? Forever young. Doncs sí, aquí sempre amb esperit jove, eh? Sí, sí, sí, sí, som així. Barrem, menys de 5 minuts, arribarem a dos quarts de 6 ja, sí. Aquest divendres, al de tarda. Va, avui pots aconseguir un parell de gots a aquest programa, simplement, si m'expliques, som així a Tafaners, quins plans tens per aquest estiu, siguin els que siguin, eh? Si et toca pencar, també m'ho pots dir, però escolta'm, espero que no penquis tots els dies, no? I algun de festeta, doncs què faràs? Et tocaràs el nas. 608-7171-41. Mira, mira per aquí. Hola! Epa!
1: Ric Font. Nosaltres soc l'Àngels de Blanes. Hola. I Alici, que està conduint.
0: Molt bé, vigila, eh?
1: Que nosaltres sempre soc la que t'adono la tabarra. Som el Roda Somnis. I nosaltres sempre te parlem el divendres, perquè nosaltres sortim amb la furgo, que li diem Roda Somnis. Sí. I sempre et dic, som el Roda Somnis.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs nosaltres sempre viatgem amb la furgo i fem rutes.
0: Ah, molt bé!
1: Aquest estiu variarem una mica i ens anem a Anglaterra.
0: Oh,
1: i volem creuar tot Anglaterra i volem a fer una ruta, sobretot a Escòcia. Oh, passarem per Londres,
0: guai.
1: Evidentment.
0: Home, que guai!
1: I volem passar per Gales, també.
0: Ja
1: i volem arribar... L'objectiu és fer Escòcia, però clar, evidentment aprofitarem una miqueta per Anglaterra.
0: Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I sobretot...
0: Sí.
1: De part d'Escòcia, fer la ruta d'Onlander, de la sèrie.
0: Vinga, va. Ah, molt
1: i
0: bé.
1: A veure què més podem fer. Ja ho sé, sí. Tenim un mes.
0: Oh.
1: I ho pengem tot a la nostra Instagram de Roda Somnis.
0: Ja
1: i ho farem amb una altra parella, que també ho vindran, sí. I a veure si ho diuen per aquí.
0: Molt bé.
1: Vinga, a veure si us animeu a seguir-nos.
0: Ja hi som.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu, adéu. Roda Somnis, sí. Doncs res, que vagi molt bé el viatge. No sé quan marxeu, però... O potser hi esteu anant cap allà, no sé. En fi, sí, com sigui, ja ens ho explicareu. 608-7741. I tu, què faràs aquest estiu? No només per vacances, sinó... Què faràs? Vull dir, és així. Mira per aquí, hola.
2: Hola, Enric.
0: Ei.
2: Doncs treballar.
0: Oh.
2: Hi ha gent que hem de treballar perquè els altres puguin fer vacances.
0: Ah, mira.
2: Així que aquí estarem, a l'oficina de turisme de Valls, donant-vos informació.
0: Molt bé.
2: Una abraçada molt gran.
0: Adéu. Però escolta'm, però tindràs algun dia de festeta, no? Clar, no treballaràs els 7 dies a la setmana. Doncs què faràs aquests dies de festa? Festa. La piscina? Va, 608-7741.
3: Ai, Déu meu.
0: Va, recorda que pots guanyar els gots del programa... I de pas, demana'm aquella cançó, ja que faci oloreta d'estiu. Saps què vull dir? Sí. Va, que arriba per aquí, el so dels The Black Eyed Peas. Anem a recuperar una d'aquestes mítiques. De fet, una versió que ens portaven d'això. Time, The Time, Dirty Beat.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale. Pues ya está.
5: Está muy bien.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: Mola, eh? Sí. El treball dels Buhos amb la Leire, Leire Martínez. No hi ha pla B. Aquí no tenim ni A, ni B, ni C, ni cap. No tenim plans. En fi, sí, sí. Va, 6 minuts que passen de 2 quarts. És el moment ideal per encetar la batalla de cançons d'avui. Què et sembla? Va!
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1. Fight! Avui al tanto perquè toca celebrar. Sí, toca celebrar. Celebració, sí. Home. Perquè avui és un dia especial per moltes famílies. La majoria dels nens i nenes acaben l'escola. Bueno. I comencen les esperades vacances d'estiu per alguns, eh? Per alguns, ho sabem. S'acaben despertar dos. Els deures, els exàmens, les motxilles carregades. I bé, potser toca platgeta, piscina, gelat, casals d'estiu, amics i dies infinits. He fet un rodolí. I una ocasió d'aquesta mena doncs mereix una bona festa musical. Per això, mira, avui enfrontem 3 autèntics himnes de celebració. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor a través del WhatsApp. Sí, ara. Així que va, agafa't, que anem a repassar les 3 opcions. Sí. I, evidentment, comencem amb la opció número 1. 1! Ai, com mola! És que és la que poso sempre quan hi ha celebració. Per això dic, va, hem de posar aquesta. Samba de Janeiro, de Bellini. És que si aquesta... Home, aquella que diu Samba, DJ Neiro. Això és verídic, eh, això. Això no m'ho he inventat. Ai, mare. Doncs va, DJ Neiro. Opció número 1, que pots votar, evidentment, a través del WhatsApp, o potser prefereixes l'opció número 2. Home! Podríem dir que és com una explosió d'energia i optimisme. Banda sonora perfecta per celebrar qualsevol gran moment. Homes, poden esclatar aquests focs d'artifici, no? Firework és la proposta de Katy Perry. L'opció número 2, que pots votar també a través del WhatsApp. I anem amb l'última, la de casa. Opció número 3. Home! Perquè si hi ha un lloc on molts pensen anar a partir d'avui, és precisament a la platja. Perquè només puc pensar en tu. El so dels Stay Homes i els Tiets. Doncs ara et toca a tu agafar el telèfon, obrir el WhatsApp i votar la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, amb quina quedes? Si avui haguessis de posar una cançó per celebrar, doncs això, que s'ha acabat l'escola, el que sigui, doncs amb quina et quedes? Recorda, opció número 1. Samba de Janeiro. De Bellini, opció número 2 amb Katy Perry, el seu Firework. O l'opció número 3, els Stay Homes i companyia amb la platja. Recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que pots dir la teva.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Evidentment. Va, nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Imagine Dragons. Anem a recuperar un dels seus èxits, com és aquest Enemy.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

0: Ai! La proposta de Mon DJ al costat de la Su i, evidentment, la sopa de cabra amb aquesta que ens posa la pell de gallina. Sí. També la ballarem aquest estiu. Camins, somnis i promeses. Escolta.
1: Ole!
0: Ole, ole. Va, anem a fer una capbussada. Ole! Oh! Si ho necessitem, que comença a fretar això. De caloreta. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris. I també peticions musicals, és que... Tenim de tot, tu, escolta. Va, digues-me.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Què m'explica? Mira, hola.
3: Fons, som la Núria i en Roger.
4: Hola.
3: I em voldrien demanar una cançó de Michael Jackson. A en Roger li encanta la de Thriller. Si ens la poguessis posar, ens faríem molt contents. Hola. Gràcies.
0: A tu. Ben bé que arran d'aquesta pel·li del biopic aquest que han fet està tornant de moda, s'està tornant de moda, no? I això ens agrada, tu. I guanyar. Tot i que aquesta és més de... Com t'ho diria? De Halloween, no? Jo no sé per què la vinculo sempre a Halloween. No, digue'm... Digue'm raro. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i també... sobre el tema del dia, eh?
5: Oh, i tant.
0: Oh, sí. Recorda que avui estem preguntant per plans d'aquest estiu, eh? Què penses fer? Encara que treballis, sí. Però què faràs? Anar a la platja, anar a un lloc, quedar-te al sofà al costat del ventilador, anar a algun concert, algun festival, alguna festa major, home, clar. Plans d'estiu. Recorda que pots guanyar els gots del programa.
6: 608-71-71-41.
0: Mira més. Hola.
7: Hola, Enric. Bona tarda. Bona tarda a tots. Doncs mira, jo ja estic de vacances. Tinc uns quants dies de vacances.
0: Molt bé.
7: Més de dos mesos. El meu home, 15 dies. Ara, doncs mira.
0: Molt bé.
7: Estaré a casa, on aniré a fer un tallat amb les amigues o el que sigui.
0: Molt bé.
7: I els caps de setmana, on anirem a la platja. I quan el Julià faci vacances 15 dies, doncs... una cosa o altra farem, tots quatre, perquè tenim les gossetes, també. I una cosa o altra farem, vale?
0: Molt bé.
7: Doncs anirem fent això. Jo tinc uns quants dies més de vacances, ella en té 15, però
0: bueno.
7: Molt bé. Anirem fent, una cosa o altra farem.
0: Clar que sí.
7: Voltem amunt, voltem avall i algo fem, vale? I jo vull que mos figues la cançó de La Marina està morena, na-na-na-na-na-na-na, vale?
0: Ai, mare.
7: Bones vacances, els que sigueu ja de vacances.
0: Sí.
7: Bones vacances.
0: Igualment.
7: I cuidado per la carretera, eh?
0: Sí.
7: En aquests moments estem... per la carretera.
0: Ah, molt
7: bé. I hi ha una
0: molt...
7: miqueta de trànsit.
0: Ai.
7: Hem trobat un accidentet.
0: Ai,
7: i s'ha de vigilar molt, vale?
0: Sí,
7: un besito.
0: Sí. Besito. M'ha fet el party i tot, del trànsit. Molt bé. Hem de trucar al Julià i companyia. Aviam, com aneu? Molt bé, vigileu, sobretot a la carretera, evidentment. Doncs va, dit i fet, arriben per aquí els Figaflaues, la Marina ja està torrada.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Una experiència autèntica per a tota la família.
2: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
3: Us hi esperem.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre.
2: Reserva de la biosfera.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
9: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
8: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Verisure. RAC 105.

0: La proposta d'Olivia Dean, Ben Ainit. Ens flipa molt. I té una elegància, una cosa. Ens agrada, evidentment, sí, sí, sí.
1: Oh, me gusta.
0: Veus, eh? A mi també. Va, res, 5 minuts que passen de les 6, aquí el Getardes, avui de divendres. Ens mola molt, eh? Sí.
2: Si vols escoltar musicón...
0: Què?
2: Posa el Getardes de l'Enric Font.
0: Evidentment. Això no només divendres, eh? Això... Cada tarda, tu. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui, 19 de juny. I és que avui, no sé si saps, que se celebra el Dia Mundial del

Un dia per reivindicar una de les activitats més senzilles i saludables que existeixen. Sortir a caminar, però sense presses, eh? Respirar aire fresc, desconnectar una estona del ritme frenètic del dia a dia, això està bé. Ja sigui al pel parc, o a la platja, a la muntanya, o simplement pels carrers del teu barri. On un bon passeig, doncs, ajuda a moure el cos i també a aclarir idees, eh? Vull dir, això també. Així que avui toca posar-se sabates còmodes, sortir a caminar, perquè de vegades les millors converses i les millors idees arriben mentre fem un bon passeig. Doncs vinga! Ole! I curiosament, no sé si sabeu que avui també és el Dia Mundial d'en Garfield! Sí! Sí, sí, sí! El dia del gat més famós, rondinaire i mandrós del còmic. Sí, sí, és una cosa... De debò, de debò. No és veritat. Especialista a dormir, no? Sí. A evitar els dilluns, també. I devorar la sanya, sempre que pot. Això sí, eh? Cosa... Ai, m'encanta. Ole, ole, ole. Doncs des de la seva primera aparició, Garfield ha fet riure milions de lectors amb el seu humor sarcàstic i les seves ocurrències i la seva peculiar manera d'entendre la vida. I a més també hi ha la sèrie d'animació, ja han fet pel·lis, han fet de tot amb en Garfield. Doncs avui és el dia del Garfield. Sí. Doncs avui toca celebrar-ho i mira, si pots menjar un plat de lasanya, tot i que amb aquesta caloreta, no sé jo si és el millor, però... Doncs així ho celebrem, sí o no? Va, seguim amb més, perquè, clar, avui toca retre homenatge a un home que potser no era el nostre artista preferit, però el coneixem tots i sabem i hem cantat alguna vegada les seves cançons. Clar, és que, malauradament, fa 19 anys que ens va deixar el Fari. El Fari! L'home que tenia més carisma que presses. Amb només aparèixer ja semblava que estiguessis escoltant una història explicada al bar de tota la vida. I creador d'himnes, com aquesta, la mandanga. O aquesta. Home! El Fari és que era inconfusible. Deu resposa aquell estil castís. Torito! Torito guapo! Home, i ha fet bandes sonores, eh? Sí. Amigo! De Torrente, vale, però... Bé, en resum, autenticitat, bon humor, carisma i des d'aquí, doncs, un petit tribut. El recordem, el Fari. Sí, senyor. Va, qui avui fa 73 anys, al tanto, és Lauryn Dunn, dels Earth, Wind and Fire. Com ho he dit, això? És el mag dels teclats que li va posar, doncs, brillantor funk i moltíssim groove al grup. Sí, sí. Larry Dunn és d'aquells músics que no necessiten ocupar el centre de l'escenari per ser imprescindibles. És que, a més que... amb els Earth, Wind and Fire, va fer cançons com aquesta, així més tendres. Home! Entre funk, soul i discos de bola de miralls, va ajudar a crear els sons més inconfusibles de la música moderna. Mira. Home! Ja t'avanço que aquest September... serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Doncs va, 73 anys de teclats brillants, a ritmes irresistibles i groove han estat pur. Mira, i qui avui hagués fet anys és Maxi Jazz, la veu impressionant del Faithless. Sí. L'únic home capaç de parlar gairebé amb veu baixa, eh? I a més, fer que milers de persones saltin al ritme d'un himne electrònic. Qualsevol himne, eh? És que és una cosa... Mira. La veu dels Faithless, Maxi Jazz, no necessitava ni cridar, eh? Vull dir... Ja, home, aquesta veu ja ho feia tot, eh? Una cosa així.
Doncs, en resum, és sinònim de veu profunda, tecno amb ànima i saviesa convertida en música. I per això, evidentment, la cançó efemèride d'avui és aquest himne immortal dels 90. Anem a recuperar el seu Insomnia. L'original!

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Per nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
5: Enric.
6: Què passa? Eh?

0: És un Madonna. Sempre reinventar-se. Ja estic com avui, ara sí. Ja estic com tots els dies, eh? Que no sé ni parlar. No sé què em passa. La calor m'afecta. Estic aquí ja no sé vocalitzar. Hard. En fi, sí, Madonna, al costat de Sabrina Carpenter, amb aquesta. Tan xula, sempre ens agrada. Bring Your Love. Va, uns 19 minuts que passen de les 6. Aquí els de tardes avui estem repassant doncs els vostres plans. Yeah! Sí, els plans d'estiu, eh? Què teniu pensat fer? No de vacances. Bé, de vacances també, si voleu, eh? Algun viatge, alguna cosa, però no. Què fareu aquest estiu? Simplement si aneu a algun casal o si... Si feu alguna activitat, si us toca pencar, si aneu de festa major a algun lloc en concret, no sé.
1: Ai, Déu meu!
0: Som així de tafaners, escolta!
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Mira què em diuen per aquí, que això em fa il·lusió, mira. Hola.
3: Amb Enric Font, sí? RAC 105, mola mogolló!
0: Toma! Oita! Ojo! Si aneu amb el cotxe, vigileu! Comenceu aquí, tot bojos. Encara prendrem mal. Ai, merci, això em fa il·lusió. Mira, més missatges, hola.
4: Enric,
0: què?
4: Aquest estiu...
0: Què? Molt bé. Home, si m'hi convideu, jo hi vaig, eh? Si puc, clar. Aviam, ara sí, va, anem al tema, és el tema, eh? Comencem així engrescats i bueno.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Hola.
5: Jo tinc una setmana de vacances, la que ve,
0: oh.
5: I després a l'agost tot el mes.
0: Ah,
5: mira, ens han regalat uns dies de mes.
0: Oh.
5: Però bueno, què faré?

0: Pues no ho sé, perquè ara mateix com que engega de... Bueno, és igual.
1: Com?
0: No ho sé.
1: Com?
0: Algo farem.
1: Ai?
0: Vinga, aviam si em regaleu els gots perquè em surti una cosa rodona avui, perquè m'he discutit amb la parella.
1: Ai?
0: I per no engegar a prendre pel mic, mai jo a prendre pel mic. Au, vinga, doneu-me una alegria. Ai. Adeu.
1: Ai, adeu. Però escolta'm. Oi, oi, oi. Han discutit. Ai. Espero que no hagueu trencat peres ni... Tot s'arregla, tu. D'un cantó a l'altre, tot s'arregla. Ànims, ànims. Aviam si et toquen els gots. 608-7-7-4-1. Tu també, si vols gots, doncs participa, explica'm els teus plans d'estiu. Estaràs tot el dia a la platja, eh? Ja ho veig, ho veig. Allà torrat. La Marina... Al teu costat, va, sembla allà Iniesta, eh? Sí. En fi, sí, sí. 608-7-7-4-1. Mira, ja que estem d'estiuet, i abans ho hem comentat, que podíeu demanar cançons així d'estiu, doncs ens ve de gust recuperar el so de David Tabaré amb aquesta...

0: La teva música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
2: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
2: Sense pagar?
3: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
2: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
5: Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
6: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Una experiència autèntica per a tota la família.
6: Lo 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
7: Us hi esperem.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre.
6: Reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
9: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
10: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
11: Gual·la!
9: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.
14: Ja tardes.
15: Amb l'Enric
16: Font, tots els divendres semblen pont.
17: Que guai!

0: És que és impressionant, eh? Com impacta les cançons de Nil Moliner, com aquesta, Me acuerdo de ti. Sí, sí. Ai, sí. No cantarem, no? No, no. Arriba el cap de setmana. Va, aquestes hores, i quan ja són dos quarts tocats de set, et sembla si anem a repassar com portem la batalla de cançons d'avui. Vinga!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Avui en aquest arròs musical tenim un motiu clar per muntar una bona festa, eh? Una festa... O com diríem per aquí?
3: Festa!
0: Ara! Perquè avui sonen els últims, o ja han sonat, els últims timbres a moltes escoles del país. S'acaben les classes, s'acaben els exàmens, o no, depèn. I comencen gairebé 3 mesos de llibertat d'aquella manera pels petits de casa. És aquell dia que surts de l'escola amb un somriure, eh? I, oi. Llences la motxilla i penses... ara sí que han començat l'estiu, eh? Sí. I és que, a més, aquest cap de setmana és literalment que començarà l'estiu. I com tota gran celebració necessita una bona banda sonora, i avui, doncs, al tanto, perquè enfrontem 3 cançons que són sinònim de festa. I tu, com sempre, tries la teva preferida a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva. Anem a repassar totes. Anem amb l'opció número 1.

l'energia de Brasil. L'energia de Brasil feta cançó. Quan sona ja a la festa ja és assegurada. La proposta de Bellini, eh? Samba de Janeiro. Oh. Deia el meu col·lega, eh? Samba de Janeiro. Sí, sí. La primera que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp, opció número 1, festiva. O potser prefereixes opció número 2. És l'explosió d'alegria, optimisme i ganes de menjar-se el món. Com la que ens explica aquí Katy Perry, el seu firework. Focs d'artifici a tope, toma! És la que més t'agrada? Explica'm amb un àudio. Va, anem amb l'última. Opció número 3, els de casa. Toma! Perquè tots sabem quin serà el destí de molta gent.

0: com es estiatja aquesta platja, la platja. I tu amb quina quedes, doncs? Ja t'ho sap, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam. Comentaris, missatges i vots com aquests. Hola!
2: Hola, Enric Font. Doncs mira, nosaltres ara estic aquí amb les carreteres d'Olot, que van cap a Olot, amb la meva família, que estem anant de casa de colònies.
0: Ah, mira, que guai!
2: I, doncs, nosaltres triem l'opció número 1, la Samba do Brasil, perquè nosaltres creiem que és com la més fiestera de totes i és la que ens agrada més.
0: Home.
2: Adéu, petonet!
0: Adéu! Samba de Janeiro! Doncs vot per l'opció número 1. Mira, més, hola.
3: Se dubta la tercera.
0: La tercera.
3: Només puc que pensar amb tu, i vull anar a la platja amb tu. La tercera.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, com es nota que alguns ja estan de vacances, eh? Es nota. Ai, mare. Va, tu també. 608-7-7-4-1.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Evidentment. Ja tardes. Ja trigues. Va, que farem capbussada. Ui, aquesta no m'agrada. Aquesta. Ara. Molt bé, doncs recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte. I sabrem quina és la guanyadora. Va, que arriben les Icona Pop. Si és que ens encanta, eh? I love

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no poder.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: quan sona aquesta ja... És que ja és estiu, ja és estiu. Billy the Vision and the Dancers, amb aquest Summercat, una proposta que ole! Ens porta molts records, eh? Oi, ole, ole. Ole, lo caracole. Va, menys de 20 minuts. Arribarem a les 7 de la tarda. Tot bé, no? Tot correcte?
1: Ai, ai, okay.
0: De divendres, eh? Pel estendri. Va, recorda que avui, a través del WhatsApp, preguntem pels plans d'estiu. Què toca fer? Toca fer... vacaciones santillanas? Jo era més de Rubio, eh? Quadernets, Rubio. Sí, sí. Ui, ui, ui. Malsons. Els quadernets aquests. Va, explica'm, plans d'estiu, 608-7171, qualsevol. O què estàs fent ara? Mira, per exemple, per aquí ja se'n van de vacances, eh? Mira,
2: no. Bona tarda, nosaltres anem direcció a l'Estartit. Estem en Lluc, sí. En Kilian, en Magí, sí. L'Eduard, l'Anna, amb l'autocaravana, i la Bet i la Cira, sí. A darrere amb la furgo. Ai. I ens anem a passar aquests 5 dies, sí. Fins Sant Joan, al càmping.
0: Oh, mira.
2: I anirem als concerts d'Ítaca. Oh, i crec que per votació general s'ha decidit que la cançó que representa al final de curs és la de Katy Perry.
0: Molt bé.
2: I alguna cançó per posar?
0: Quina?
2: Alguna d'Oques Grasses?
0: Oques Grasses?
2: La que sigui d'Oques Grasses.
0: Ok.
2: Doncs està
0: dit. Ho han fet tot.
2: Que vagi molt bé i bona revetlla a tothom.
0: Home! Encara queden dies, per la revetlla, escolta'm. Però bé, queda dit. Aquí, ho han fet tot, eh? Amb un sol àudio ho han fet tot. Ens han explicat què faran aquest estiu. També han participat al Rose Musical. Han votat aquesta, l'opció número 2, de Katy Perry. I a més, també han demanat cançó. Tot en un àudio. Doncs, merci, home. Sí, gràcies. Doncs va, dit i fet, anem amb una d'Oques Grasses així, que estigui guai, no? Una que està molt guai. Ai, com els trobarem a faltar, eh? Està guai. Va, tu també participa i explica'm, doncs, això, quins plans tens per aquest estiu, eh? Siguin guais o no tan guais.

0: Rec 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
7: El cotxe. Estimaràs les retencions.
8: Mira que bé! De nou obres!
9: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
10: La, la, la, la, la, la, la...
11: Mira per on vas, idiot!
7: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
12: No hay nada mejor que cocinar con música.
13: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
14: La teva música!
7: A la feina, et semblarà estar de vacances.
15: Perdoni, podria cobrar-me?
13: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
16: Abra cala, abra nena, una nena!
7: Allà on siguis.
13: Facis el que facis.
7: Millora els teus dies amb RAC 105. 105, RAC.
17: Let's go!
13: La teva música.
17: RAC 105.
13: Ja tardes.
17: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
13: Amb l'Enric Font.
7: A RAC 105.

0: Vamos.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: Ai, no ho sé.
3: Fontanera.
5: Ostres.
3: Bona tarda. Adéu.
5: Mare de Déu, senyor.
6: Està infant.

0: La teva música.
1: RAC 105. Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
1: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
6: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
7: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
6: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
7: Long Live the Queen.
6: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
1: RAC 105.

0: Una d'aquelles que ens anima i, a més, amb aquest so totalment de club, encara ens dona més gresca. El so de Josh Fawa, agafant el tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Yeah. Així hem volgut començar una nova hora amb tu.
1: Me gusta.
0: Bé, 3 minutets a les 7, tot bé? Com va el divendres?
2: Ai, mare.
0: Ganes de gresca i ganes també de... Oh, d'una capbussada, eh? Això estaria bé. Ai, sí, tela. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia. Aquesta secció on agafem temes mítics, eh? I escoltem tot de variants, de diferents estils. Bueno, avui el tonto perquè aprofitem que és l'aniversari de Larry Dunn, dels Earth, Wind and Fire, per recuperar un dels himnes més reconeguts de la banda nord-americana, evidentment. Home! September! Tot i que estem en ple mes de juny, eh? Ben bé que és una cançó de felicitat en estat pur, convertida en cançó. Vinga! Oi. Ole, ole! Sobretot els que tornen de vacances, eh? September! No importa si és setembre, gener, és igual, eh? Sona primer aquest... I automàticament ja el teu cos decideix que ja és hora de celebrar alguna cosa, eh? Sí o no? Home, avui que estem de celebració... Cançó festiva, irresistible i carregada de bon rotllo, eh? Perquè sembla que sigui inesgotable. September... Aquell fang explosiu, aquests vents brillants, aquella... energia contagiosa, eh? Una cançó que no pregunta si tens ganes de festa, te les fabrica directament. Pura alegria! Va, i atenció, perquè, clar, d'aquesta cançó surten moltes versions. I mira, començarem amb grans artistes que han fet la seva pròpia. Do you remember? Com aquesta, molt fidel a l'original, però que va crear Justin Timberlake, sí, per la pel·li Trolls. Oh, atenció amb aquesta. Sabeu qui és? És Taylor Swift. Sí. Va fer una versió amb tocs així com country. Bé, com quan va començar, que feia aquest rotllo de música. No rotllo de rotllo. De rotllo. Ai. Però d'estils n'hi ha de tot tipus. Mira, per exemple... Do you remember the 21st night? Tenim d'aquestes acústiques que tant ens agraden, ben dolcetes. Love was changing the mind. Ens enamora, això, eh? Oh.

0: a ritmo de bossa nova, ¿eh?
1: Sí. Trenca, trenca, trenca.
0: O aquesta jazz amb ritmes cubans, al tanto.

On està el grup de gospel? Està allà! Estan cantant! Jo podria cantar això, eh? Home, si us voleu refrescar aquest cap de setmana, jo em començo a cantar, eh? Jo arrenco i no paro. Va, o aquesta versió...

que mola, sí. Clar, i amb dance és que en tenim moltes, moltíssimes. Per exemple, aquesta mítica, potser és la més coneguda, no? Sí. El remix oficial que van fent el 99, Fatsal Small, que sempre es recorda. Però en tenim més, evidentment. Per exemple, així més tranquil·les, Deep House. O amb sons així com més tropical. Ai, guitarreta. Ben xula. Ai, ai, ai. Una dents així amb saxo. Bé, aquesta és animada, però aquesta de saxo

Si t'agrada la canya, també, també, so tecno. Toma! Déu-n'hi-do. Però va, la versió del dia d'avui és aquesta així dolceta, càrrec de Depend, al costat de, al tanto, un artista que es diu Urxata. Sí. Ja m'he quedat, dic, Urxata? Doncs sí, sí. Es fa dir Urxata. I Last Call, anem a recuperar aquest September.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Ai, sí. És en Max Navarro, eh? És que és inigualable, el tio. I, a més a més, recorda que estarà amb nosaltres al Clotilde Fest. Això ja està aquí, eh? Està aquí. El dia 25. Al jardí del Palau Robert. Si vols invitacions per veure el Max Navarro en directe o la Naina, recorda que has d'entrar a rac105.cat. Va, res, pràcticament uns 19 minuts que passen de les 7 de la tarda. Tenim molts missatges, comentaris i molta tafaneria, perquè sí, som uns tafaners, ho sé. Ens agrada, això.
1: M'encanta.
0: Sí. Volem saber, doncs, els teus plans d'estiu. Què tens planejat? Què faràs? No cap encar, però els dies festius, què? La platja, una mica capussada a la piscina? El que sigui, tu, escolta. Ai,
2: Déu meu.
0: Doncs vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Som el Xavi de Vilafranca.
0: Oi, tal.
4: Doncs aquest estiu el que farem és fer família.
0: Ah?
4: Perquè el dia a dia se'ns menja. A part, la dona i jo treballem a l'hostaleria.
0: Ostres.
4: I els caps de setmana complicats. El diumenge ja, encara una mica, però, bueno, el dia a dia, el tarda vespre encara, però els caps de setmana no coincidim mai els quatre. Per tant, desitgem que arribin les vacances per fer mil i una activitats junts.
0: Ole, que guai!
4: Platja, muntanya, passejar, sortir de restaurant, el que sigui. Però família, passant-nos-ho bé tots quatre. Vinga, a veure si podem anar a la platja amb aquests gots tan fantàstics de la tarda. Una abraçada.
0: Sí, estaria bé, un parell de gots al Getardes per celebrar les vacances, aquestes coses, i en família, evidentment. Doncs mira, i tu, quins plans tens? Doncs va, explica'm els al WhatsApp, i de pas també demana'm aquella cançó així d'estiuet, que faci estiu. Sí. Doncs mira, per aquest estiu, la nostra aposta, bé, concretament la meva, és la versió que hem fet amb molt carinyo i amor, el tema mític dels Decors, recuperant l'essència amb aquest Breathless, que, mira, també la farem sonar aquest estiu una mica, sí.

0: No pares de xiular-les? Amb l'Enric Font.
1: A RAC 105.
2: Amb la primavera, l'Enric Font s'esvera.
3: Ai, ai, ai, per favor.
2: L'escolto per la carretera, allà on sigui, de qual.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
1: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
0: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
1: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
0: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
1: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
0: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
1: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
0: Ja tardes.
5: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: Amore. És que aquesta me la demanen com la de Mio Amore.
1: Mio Amore.
0: Tommy Cash. Ai, mare. Va, re, 2 minuts que passen de 2 quarts. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, eh?
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu, Déu meu. I el que també tenim per aquí és una batalla de cançons ben xula, xula, xula, sí.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fot-li. Home! Ai, mare. Nyigo, nyigo, nyigo. Sí, estic aquí, eh? No, no, no us espanteu. Que clar, estic preparant coses aquí com un boig. Va, avui tenim aquesta batalla tan xula que estem fent. I clar, és que molta gent avui està de celebració. Sí, toca celebrar avui. Per molts és un dia especial, per moltes famílies també. Clar, la majoria de nens i nenes acaben l'escola. Tu, escolta. Ah, i comencen les esperades vacances d'estiu. S'acaben despertadors, deures, exàmens, motxilles carregades, i ara toca una mica de platja, piscina, gelats, amics. I per això avui enfrontem 3 autèntics himnes de celebració. I tu tries quin és el millor. Va, anem amb l'opció número 1. Home! Si aquesta cançó sona, és que és impossible quedar-se quiet. Pura alegria, pura, pura festa, sí.
4: Festa.
0: Samba. És Bellini. Samba di Janeiro. Sempre ho diré, és que... Com deia el meu amic, posa la de Samba di Janeiro. La de di Janeiro, home.
5: Samba di Janeiro.
0: En fi... O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Explosió d'energia i optimisme. Una banda sonora perfecta per celebrar qualsevol gran moment. Com el que ens porta Katy Perry, és que... Dos focs d'artifici, eh? Firework! Home! Va, i anem amb l'última, opció número 3, els de casa. Sí! Perquè si hi ha un lloc on molts pensen anar a partir d'avui, és precisament aquí.

0: fi. Estaríem així tot el dia. Ara toca tu, ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la teva preferida? Amb quina et quedes per celebrar l'estiu? Perquè comença ja, aquest cap de setmana. Hola!
2: Hola, Enric, sóc la Bruna. Vaig de camí a Creixell.
0: Ah, molt bé.
2: I la meva votació és per la cançó número 1, que m'agrada molt.
0: Home!
2: Adéu, felicitats pel programa.
0: Mira, més vots per... amb DJ Neiro, Ai, mare. Tu també pots dir la teva. Recorda que cap al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Però de moment, mira, ens conformem amb temes com aquest de Tunes and I. Anem a recuperar el seu Dance Monkey. Anem a ballar com un mico.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: no vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Estem com molt engrescats avui, eh? Es nota que és divendres i molta gent ja està de...
1: Festa,
0: sí. Ai, mare. I arriba l'estiu, encara ens engresca més. I amb temes com aquest és que és inevitable. El so de Bibi Rexha amb els Faithless, aquest de New Religion. Barre, 15 minutets pràcticament per les 8 de... del vespre, amb missatges, comentaris, i a més, avui, si vols endur-te aquest parell de gots, t'ho posem molt i molt fàcil, però potser massa, però... Avui volem saber quins plans tens per aquest estiu. Escolta, anar cada dia que es pugui a la platja, fer una escapada de càmping amb els amics, no sé, fer aquell viatge que portes pensant durant mesos i mesos, recórrer les festes majors de tot Catalunya, no sé, anar a concerts. Explica'm els teus plans o no moure't del costat del ventilador, també, pot ser, eh? Una... En fi, sí. O pencar, que a alguns ens toca pencar, també. Doncs vinga, 608-7171 per aconseguir els gots del Ja Tardes, és que el fa falta. Mira què m'expliquen, hola!
2: Hola, Enric Font!
3: Hola, Enric Font, som la Lídia, l'Arnau i l'Aina de Gavà. I estem a una caravana, a la P7, per variar, camí al nostre apartament de... On està?
2: Calella para...
0: Molt bé.
3: I llavors, com cada cap de setmana ens passa el mateix, doncs hem pensat que una bona cançó per posar avui seria la de...
2: Un altre cop de Miqui Núñez.
0: Ah, mira, que

0: cançoneta, aviam si la podem posar sencera. Què et sembla?
1: Ole!
0: Ole! Va, tu també participa, explica'm aquests plans d'estiu, o què esteu fent ara mateix també, que som així de tafaners, volem saber coses sempre, sí, coses teves, o d'algú altre. El que faci falta, tu, escolta, si és que... Ai, tela. Va, que jo tinc coses a explicar-te, clar, és que... Perquè, clar, fa una estona dèiem, home, un dels plans xulos és anar aquest estiu de festivals, no? Sí. I nosaltres, mira, que tenim un any més aquí al Clotilde Fest. Amigo! Que també és una molt bona opció. El cicle de concerts d'estiu de Barcelona. Ja saps que RAC 105, el carnet jove, i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí! El pròxim dijous, 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca al tanto de Max Navarro. Com a meravelles, tu i jo som com elles, crec que... I de la Naina. I jo no sé ballar. Va, recorda que pots aconseguir les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Va, que t'esperem el 25 de juny. És dijous, no? Sí, el dijous, a les 8 del vespre, al Clotilde Fest 2026, amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: L'Enric Font presenta Ja Tardes.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Aquestes són les novetats de RAC 105. Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc. Julia.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
0: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
3: Ostres! De cop som als 2000.
4: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
3: Això és brutal.
4: Màxima potència.
3: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
2: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
5: Només a RAC 105.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
8: Quin contestador més estrany, no?
9: Sí, perquè ha dit, i jo comprobaré si esta persona está... Joder,
10: ¿qué vas a comprovar tú si eres un robot? Compróbame esta.
8: Ara. Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
7: Gracias. Vale. No cuelgues, por favor.
10: Vale. No cuelgues?
8: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
10: Ui, la boníssima.
8: Quina manera de filtrar, no, les trucades. Sí, és com, a veure per què em volen, no? Hola, Arnau.
11: Bon dia.
8: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és aquest contestador que tens?
11: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
8: Si et truca la teva mare, també ha de dir que per què vol? I ja dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre, diria, soc la mama, agafa el puto telèfon.
9: Exacte.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: La teva música.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa RAC 105.
15: RAC 105.
16: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
15: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
15: 105.
16: Aspiradora, posa'm RAC 105.
15: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
2: Sí, vine a les rebaixes de Gualla i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gualla!
6: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
0: De 5 a 9...
17: Ja tardes!
18: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
19: M'he despertat...

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot...

0: aquest any. Aquest bolero que ens porta Bruno Mars, que tant ens enamora, tant ens flipa i tant la demaneu per aquí. Sí, Risk It All, yeah, yeah. Vinga, així m'ha començat l'última horeta d'aquest divendres, eh? Escolta'm, que això mola.
1: Oi tant.
0: Oi, sí, molt, molt. Què, com ho portes?
2: Oli, buenas tardes.
0: Sí, ja tardis. Mira, tenim... És que, clar, ens han enviat aquí un missatge... Veure si el trobo, clar. Mira.
3: Si de la vida vols desconnectar,
0: sí,
3: l'Enric Font s'ha d'escoltar.
0: És que m'encanten aquestes tonteries. Ai, va, recorda que també pots participar, si vols, a part de dir doncs, aquestes rimes, així, rodolins així xulos i tontos, com nosaltres. Pots participar sempre que vulguis. Al WhatsApp, evidentment, vinga, va.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Estem que no estem. Va, per celebrar que aquest cap de setmana arriba l'estiu, anem a punxar el nostre himne, l'himne d'aquest programa. Per aquest estiu. Sí. Estem eufòrics. Estem eufòrics. Estem de cap de setmana ja, pràcticament, no? I molts de vosaltres ja heu acabat l'escola, eh?

0: Bravo, merci als que van crear aquest himne del programa, que és molt estiuenc, molt estiuenc. I molt de bon rotllo, com nosaltres, eh? I friki, també. Sí, ai, és que... Va, anem a repassar també. Recorda que tenim una batalla de cançons oberta.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Un roast musical on avui estem enfrontant precisament cançons així de celebració, ja que els petits de casa ja han acabat l'escola. Doncs ho hem de celebrar. De quina manera? Doncs repassant tres cançons que ens donen, com diríem per aquí...
2: Feta.
0: Evidentment. Clar, l'opció número 1... Ai! Aquesta és que... És energia del Brasil feta cançó, eh? Quan sona, la festa està assegurada amb Bellini. Samba!
3: Samba!
0: De Janeiro. No és que sigui una cançó de DJ Neiro. Sempre li recordaré sempre al meu col·lega, eh? Sempre. Que ho he explicat abans, eh? Un amic meu sempre em deia que el que posés la de DJ Neiro. I era aquesta cançó, Samba, DJ Neiro. En fi, també l'opció número 2. Home! Explosió d'alegria, optimisme i ganes de menjar-se el món, que és el que ens explica aquí Katy Perry, eh? Amb el seu Firework. Una altra dels que pots votar al WhatsApp. I l'última, que és una miqueta les ganes que tenim d'anar... A la platja! Perquè tots sabem quin serà el destí de molta gent a partir d'avui. Tovalloles, xancletes i cap a la platja, sí. És l'opció número 3, a la de casa, que també és la teva preferida. Ens ho pots fer saber a través de... d'un àudio.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, 608-7141, va. Que en res, repassem el veredicte i sabrem quina guanya. Nosaltres continuem amb el so de Mamaduixa, al tanto perquè arribem a això. Que chévere.

0: veure que chévere.
1: Ja tardes.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-71-714.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterwork.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: La proposta de Katy Perry, Last Friday Night. Què vas fer fa just una setmana? Una mica la pregunta que ens fem. Sí. Barre, 18 minuts que passen de les 8. Això és el Getardes, per si no ho saps.
1: Sin vergüenza.
0: Sí, sempre, el number one. Sí, aquí estem. Liant-la molt. Un pollastre. I a més, amb molts comentaris a través del WhatsApp per aconseguir els gots del programa, home! I avui, més tafaners que mai, volem saber els teus plans per aquest estiu. Què faràs? Què hi tens pensat? O què estàs fent ara, també? M'ho pots explicar? Vull dir, el que vulguis, escolta. A més, amb peticions musicals, eh? Hola!
2: Hola, Enric Font!
0: Hola!
2: Soc el Jack i aquest estiu estaré al càmping de Berga Resort amb un casal.
0: Ostres!
2: I...
0: Que guai.
2: I vull participar al concurs per guanyar els gots.
0: Molt bé.
2: Bon programa.
0: Ai, gràcies.
2: I vull que em posis la cançó.
0: Quina?
2: De la Minja Mal de Sexeni.
0: Oh, mira, que bé. Aquesta

0: Ai, com mola. Va, tu també pots participar, recorda, busquem... Què faràs aquest estiu? Quins plans tens? Vinga. Mira, hola.
1: Hola, Enric Font, el millor ràdio presentador del món.
0: Oh, gràcies.
1: Em dic Júlia i aquest estiu, per molt, molt, molt de sort, jo i el meu pare hem aconseguit entrades per anar al torneig de tenis de Wimbledon. Estic molt emocionada.
0: Ostres!
1: Però també anirem a la platja unes vegades. Doncs pots posar la cançó Al mar de Manel.
0: Oh, i tant.
1: Moltes gràcies, felicitats pel programa.
0: Adéu. Adéu. Al mar, al mar. M'aniré al mar.

0: Doncs déu-n'hi-do, eh? Quin estiu alguns teniu muntat, eh? Déu-n'hi-dret. Val, tenim més.
1: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
1: Em dic Pina i el que faré aquest estiu serà anar a França i a la Metlla de Mar. I, bueno, quedar molt amb els meus amics i anar molt a la platja de la piscina.
0: Molt bé, sí.
1: I, doncs, això. Adéu,
0: adéu.
1: Petons. I felicitat pel programa.
0: Ai, gràcies. Doncs aprofitar, clar que sí. Tu si tens vacances, tu aprofita. Amb els amics, amb el que fas. Altres ens toca pencar, bueno. Lo que hay, lo que hay. Però va, fes una capbussada de part nostra. Ai, sí. Doncs va, nosaltres continuem, de seguida repassant més missatges i també el veredicte del Rous d'avui, el Rous musical, pinta fort i de festa a festa. Va, que anem amb la nova d'en Joan Dausà al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: Valentina, porta lo que le.
1: Això només passa.
2: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa i la punteta de la de cogombra el tallava i ens ficava al front.
3: Com?
2: Enganxadet amb la calor de, del front, sí. I deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
3: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombre aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
1: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font. Bueno,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
3: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
1: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
3: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
1: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
4: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
3: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
1: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
6: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
7: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
8: Guala!
6: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: La teva música. Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
9: A l'hora de brenyar.
10: Quina gana!
9: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
11: Toma ja.
12: Com profit.
11: Marrano. Tu.

0: aquesta de l'Aitana, de fet una de les més recents que ens porta aquí a RAC 105, Connexió Psíquica.
1: Ai.
0: Sí, que estem fatal, sí. Els divendres encara és pitjor. I amb la calorada que ve, bueno. Això ja és pitjor. Barre, un minutet, que passen de dos quarts. És el moment perfecte pel veredicte d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Vinga, va, moment de tancar llibres, guardar punts, el calaix fins al setembre, vinga! I fer aquest de recompte del rost musical, així que tanquem ja línies també. Avui buscàvem la millor banda sonora per celebrar, que s'han acabat les classes, que arriben les vacances, també l'estiu, evidentment l'estiu ja aquest cap de setmana. Així que avui hem enfrontat tres cançons, tres maneres diferents de viure l'estiu i una sola guanyadora que tenim. Així que va, anem a repassar vots, perquè clar, per una banda... Home! Teníem el so de Bellini, Samba, DJ Neiro. Ha estat una de les grans protagonistes de la tarda, molts oients doncs, destacant que mola molt, que dona bon rotllo, que... que més ens agrada. Ens agrada per ballar, per saltar, per fer una mica el cabra.
3: Està com una cabra.
0: Sí, bé. Samba. Per una banda, per l'altra... Home! Una cançó plena d'energia, la que ens porta Katy Perry amb el seu Firework. Energia, optimisme i d'aquelles que et fan sentir que tot és possible. Tot és possible. Programa, no?

0: la platja, que aniríem a la platja. Bé, de fet, molts anireu ja aquest cap de setmana, demà mateix. Sí o no? Ai. Però va, ara sí, després de tots els vots, i repassar-los una vegada i una altra, i després de sentir l'últim timbre del curs, i després d'omplir les maletes, inflar flotadors, ja tenim la guanyadora d'avui. La cançó que es corona com la reina de la festa després de classes. La que es corona com la cançó amb més gresca i, com diríem per aquí, amb més...
1: Festa, festa, festa!
0: Amb més festa, festa... És la que fa... Bé, escoltes, aquesta ja tens olor a vacances, olor a revetlla de Sant Joan, que està aquí al costat ja, eh? Samba, sí, una mica de samba, samba DJ Neiro. La proposta de Bellini que... Mira, ens fa donar-ho tot.
2: Ole!
0: Ole, tu! A pujar volum. Ai, això no s'acaba. Oh!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Sí,
2: ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: públic que a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Que grans els Ginesta, que ens porten aquesta, que ens fa perdre el cap. Bé, nosaltres perdem el cap, la dignitat i tot el que faci falta fent aquest programa, eh? Sí, sí, ens ho passem bé.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu. Vinga, capbussada amb tots els missatges que aneu enviant al WhatsApp. Recorda que busquem què fareu aquest estiu. Som així de tafaners, ho volem saber tot, escolta. Quins plans tens per l'estiu?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Al tanto, hola.
3: Hola, Enric. Hey. Jo aquestes vacances, bueno, aquest estiu treballo tot l'estiu. Oh. De l'octubre me vaig 3 dies a Cádiz. Home. A disfrutar. Apa, Enric, adéu-siau.
0: Oita'l.
3: De Barcelona, adéu.
0: Adéu. Però vigila, que et veig molt llançat. Escolta, que ja i avui és dia de trànsit, així que paciència, escolta, sí. Va, també em pots explicar què estàs fent ara mateix, que som així. Aquest programa és així, escolta. 608-71-741, mira.
4: Hola, Enric Font, nosaltres som la Jana i l'Ester de Tarragona i ara hem de camí a un concert de Joan Dausà.
0: Home!
4: Cap a Lleida. I et volíem demanar si podies ficar la cançó de Welcome to my party per anar-nos ambientant.
0: Molt bé.
5: Gràcies. Adéu, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu. Que vagi bé el concert. Deuen anar al Magnífic Fest, eh? Doncs va, dit i fet, què et sembla? Anem amb aquesta jaca, d'en Joan Dausà. Ha fet el primer single d'aquest nou àlbum. Welcome to my party. Welcome. Va, en 15 minutets, les 9, aquí al Ja Tardes, que no falti.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Fred García.
7: Tiga Flauas i Stay Home.
8: Espúmila des del País Valencià.
9: Som els Pies.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
9: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
2: Rosalía.
11: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum Rosalía Motomami.
12: Bravo.
13: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
14: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i vaig dir, no puc més.
2: Leire.
15: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català, no?, des de fa més de
17: 20 anys. Bravo. Sí,
18: que gran, no?
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
19: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
2: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
2: Aquestes són les novetats de RAC 105.
20: Incorporem dues novetats catalanes. La cançó que completa el nou àlbum de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc.

0: Rack Sensi.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. Rack Sensi.
0: La teva música.
2: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
2: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
2: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
0: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
2: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
2: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
6: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font. El casquet volador.
7: ¿Dónde vas?
8: ¡Hostia!
9: ¡Y hace pum!

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ah, i què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Hi ha una cançó que feia alguna així com...
3: M'encanta.
1: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda.
2: Vera, vera, vera. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
3: Macarons.
2: Oida.

0: Que és espectacular! Totes les cançons que ens porta Nil Moliner ens carreguen les piles, ens donen energia extra. Com per exemple aquesta, Tu cuerpo en braille. Vinga, va! Amb això pràcticament tocarem el 2, que ja va sent hora. Oh, sí, que és tard, és tard.
1: Que... Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ah, ja ho sé. Per cert, enhorabona en Francesc, que s'emporta els gots, eh? Sí, els gots del Getarda. Ole, ole. A celebrar el que faci falta. No només el final de l'escola, que no, no, faci falta. Va, re, en un parell de minuts tenim per aquí l'Héctor Huguet amb més bon rotllet i el ritme de la nit. Va, que marxarem amb el so dels The Black Eyed Peas. Anem a recuperar una ben xula. Demà hi torno, per això a partir de les 5 aquí estarem amb un format de la teva música. I marxem amb això, mira. Apa-li, sigueu bons, eh?
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, fins demà.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: ja ho sé. S'ha fet llarga la setmana, però és nit de divendres i és moment de celebrar. Així que benvinguts, benvingudes al programa Remember Dance d'aquesta casa. Això és el ritme de la nit. I amb vosaltres 3 hores fins les 12, com cada divendres en aquest cas, per fer treballar una mica la màquina del temps, per viatjar dècada a dècada i per repassar, com cada cap de setmana, les millors cançons de la història de les nostres vides. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, un petonarro a tots els oients que estiguin a l'altra banda, fidels com sempre al Sorry Member de RAC 105, i us aviso, bon inici el que tenim de seguida, els LMF Yo, Sexy and I Know It, o aquesta cançó amb un xiulet més que recordat.
1: És el ritme de la nit.
0: Saps xiular o no? És que clar, mola si saps xiular, aquesta cançó. Si no, fa una miqueta de ràbia, no? Però sigui com sigui, si no ets dels que xiula, et deixo que practiquis amb aquesta cançó memorable del món de l'electrònica de fons, Prezioso i Marvin, un cop més, The Riddle.

0: Un dels grans himnes del trens melòdic, Tina Cousins i Sash i el seu Mysterious Times. Sí que són una mica misteriosos els temps que corren. Sí, la veritat que sí. Qualsevol dia se'm planta un extraterrestre aquí i a mi ja no em sorprèn res, com a la pel·lícula aquesta de Steven Spielberg. No sé si l'has vist, si no ho has fet, no cal que hi vagis. No sé, no em va acabar de convèncer massa, potser esperava massa d'un director com Steven Spielberg, però, en fi, no passa nada, eh?
1: Ai, bueno, no passa nada.
0: En fi, mira-la, eh? Sí, que potser a tu t'agrada, és a dir, per gustos, ja saps, colors. El que suposo que sí que estarem d'acord és que aquesta cançó és una delícia, una delicatessen. Martin Solveig, hello!

0: Així es diu Let It Be The Night, Kim Lucas, des de l'any 2000.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I ara arriba el mític... Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ni presentar-la cal. Freddie Mercury, Queen, bàsicament. I aquesta remescla posterior que van fer els Miami Project, posant-li una miqueta més de picant aquest Another One Bites the Dust. I diu així...

Qui ens hagués dit que la música màquina tornaria i amb tantíssima força com ho està fent aquests últims anys? Estem encantadíssims. Jo crec que és una de les millors notícies musicals de dels últims anys, vaja. El retorn, doncs, d'aquest gènere tan estimat a casa nostra i que, com aquell qui diu, va sortir pràcticament d'aquí. Flying Free, Pon Aeri. Només cal veure les pistes de ball i com ho estan petant els Machina Legends, eh? Fa goig, la veritat que sí. I fa goig també sempre recuperar cançons com aquesta del mestre, del geni, de l'inigualable Avicii. Aquí sempre tindrà un espai enorme a RAC 105 en un programa Remember com aquest. El ritme de la nit, ara, amb el so del suec i el seu Levels.

Fa dos estius, totes les marines de Catalunya estaven cansades de la cançó dels Figaflaues i de les bromes que tothom els feia de la Marina està morena, sí o no? Doncs l'any 2003, ja fa més de dues dècades, passava una cosa similar amb les Júlies, en part per culpa d'aquesta cançó de DJ Lassa, Júlia, i tothom deia allò de Dame tu amore, sí, sí. Algun cop ho vaig dir, no ho negaré. Vinga, família, seguim endavant aquí a RAC 105, al ritme de la nit, camí de les 10, ja amb la tonteria, de seguida al ritme d'Agnes i aquell Release Me, però primer una cançó xulíssima, molt alegre, molt divertida, així que et recomano que pugis al volum, que arriba Just Luis i el seu American Pie. Som-hi!

0: així m'agrada. Avui és nit de divendres. Avui no és nit de fer el vago a casa, no és nit de Netflix, ni de sofà, ni de manta. No, no, no. Avui és nit de connectar la ràdio, de posar RAC 105 i, com diu el Sensity Wall, get it up, eh? Levanta-lo, aixeca-ho. El què? Ah? Ah? Això ja és cosa teva. El cul, home, el cul. L'altre dia, per cert, aprofito per dir que vaig veure un vídeo a Instagram de la meva companya, a qui li envio un record, Leo Garriga, punxant aquesta cançó, i la veritat que fa goig veure com un tema de Sensity Wall de l'any 94, més de 3 dècades, 30 anys, encara aixeca masses. Doncs, oi tant, és un goig, i amb aquesta cançó comencem nova hora, són les 10 de la nit, això és RAC 105 i el ritme de la nit. Ui, quin gall, tu. Perdoneu, coses del directe. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Seguim donant-li canya de seguida amb Britney Spears i Will.i.am, aquell Scream and Shout. Però abans, mira, mira, mira.
1: És el ritme de la nit.
0: Et proposo aquesta, Cascada, Every Time We Touch. Bona nit.

0: la teva música.
1: RAC 105. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 44.557, 44557.
1: Sèrie...
2: 116.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
3: Amb Dèctor Huguet.
0: Només a RAC 105.

0: La Júlia hagués posat així a la cançó, l'Aralí, l'Aralà, però no. Es diu Gypsy Woman, Crystal Waters. Home, suposo que si totes les cançons que fan una melodia així s'han de dir l'Aralà o l'Alalé, l'himne de la selecció espanyola seria Lolo, no? I mira, mira, la cançó que arriba a continuació també es podria dir així. La, la, la, la, la, la, la.
1: És el ritme de la nit.
0: Que algú em tregui aquesta tonteria que acostumo a portar sobre els divendres a la nit. En fi, aquí tenim, no es diu la, la, la, es diu Rapture.

0: la de records que ens porta aquesta cançó, què?
1: Sí, no?
0: Daddy DJ. És el seu nom artístic, la seva cançó més important es deia exactament igual. Daddy DJ, de l'any 2009, per si t'ho preguntes. I ara que és temps de Mundial de Futbol, l'any 2006 va haver-hi Mundial, sí. I aquesta cançó va ser una de les més importants aquell any de Bob Sinclair, un dels himnes més reconeixibles de la música dance del 2000 i un missatge optimista d'unió, de pau, d'una generació més oberta, més positiva, a la que ell anomenava la generació de l'amor, Love Generation, amb aquest toc una mica reggae que li donava la veu de Gary Payne. From Jamaica to the

Amb el so de les onades i tot, si t'has fixat, eh? Ficava finalment The Summer is Magic, Playa Hitty i alguna gavina també que posava per allà. Ah! Aquesta cançó del 94, ja que parlem d'onades, de gavines, d'estiu, a punt per aquí l'una i el seu Vamos a la Playa, però primer canya i de la bona, el ritme dels The Sound Lovers. Surrender! Surrender!

0: L'himne en himne, això és com l'oca, no hi ha cançó dolenta que soni al ritme de la nit, camí de les 11, amb el Lola Steam dels The Shapeshifters. Ara et presento una cançó que acabo de recordar-me d'una... Bueno, és una xorrada, però la comparteixo amb tu per mostrar-te el poder que té la música, sobretot pel que fa a la memòria. Estava l'altre dia escrivint un petit discurs perquè un amic meu es casa i, clar, en les paraules que li havia de dedicar, jo m'estava preguntant quin any va ser que jo vaig conèixer aquest col·lega meu. I fent memòria vaig dir, mira, va ser l'any que va publicar Axwell Ingrosso al Sun Is Shining.
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: Perquè me'n recordava de ballar amb ell aquesta cançó a Ibiza, a Ushuaia. Doncs bé, l'any va ser el 2015. Aquesta parella de suecs ens presentava aquest tema brutal. Sí.

0: Barbra Streisand.
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12,
2: continues sense poder canviar d'emissora.
1: El ritme de la nit.
3: Maravilloso, espectacular.

Per molts, la millor de tots els temps. Inigualable, Whitney Houston, LMC i U2. Una barreja increïble per fer això que es diu Take Me to the Clouds Above. Si una cosa té bona l'electrònica és que no acostuma a apostar massa pel autotune. I ara, atén això. 1975, an album with a song. Perquè és un altre exemple del que t'estic dient, que l'electrònica sempre agafa veus increïbles. I en aquest cas, déu-n'hi-do, quin altre. Després de Whitney Houston arriba la de Barry White. El responsable d'aquest remix absolutament estel·lar no és altre que Black Legend. Et deixo amb el You See the Trouble With Me, aquí, on si no, a RAC 105. El ritme de la nit. A gaudir-la, va.

0: Ei, noi! Ei, noia! Així es deia la cançó. Hosti, per favor. Què fas, Héctor? Hey boy, hey, hey girl, ara sí en anglès, Chemical Brothers, amb un dels grans himnes de finals dels 90. I ara arriba això, mira, po, po, po, po.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Podria estar així tota la nit, eh? Po, po, po, espero que tu igual. Culture Beat, Mr. Bane.

0: Aquestes notes s'han utilitzat moltíssim en produccions relativament recents, però cal recordar que aquesta va ser l'original, la que et posem aquí, on si no, a RAC 105, al programa Remember d'aquesta casa, com és el ritme de la nit. Nightcrawlers, Push the Feeling On. Mira, exemples de Pitbull, aquell Hotel Room Service, o el Friday de Riton amb Mufasa i Hype Man. Màquina del temps, hem viatjat a l'any
1: 2000.
0: Comencem mil·lenni amb aquest so progressiu, trance melòdic de Chicane i Bryan Adams per deixar-se endur. Don't give up.

0: La italiana Alexia i el seu Me and You, tu i jo. El que hem de fer tu i jo ara és dir adeu o fins aviat, fins demà, concretament. Demà tornem, a partir de les 9 de la nit, nova edició dissabte del Ritme de la Nit per seguir gaudint del món de l'electrònica i de les millors cançons dents de tots els temps. I ara va, una última cançó per tancar programa. És moment de viatjar al 1998. Ara sí, us dic adeu.
1: És el Ritme de la Nit.
0: I us desitjo, com sempre, una meravellosa nit de divendres i a dissabte, clar, amb la tonteria. Això es diu You Are a Superstar. Salutacions de l'Huguet. Adéu-siau!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
2: No, l'Aitana està treballant.
1: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
2: Wow. Soc la seva parella, clar.
1: Vale.
2: Però l'he de trucar amb ella.
1: Aitana.
3: Bon dia.
1: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc la...
3: Home.
1: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
3: Molt.
1: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
3: Bueno, al gener ens casem.
4: Ah, sí?
1: Ah, però llavors ja us...
5: Sorpresa!
4: What the fuck?
1: Llavors ja us sabíeu, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.